Són les 3. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda.

Són les 4. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 5. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Gracias, Valencia.

Són les 6. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: prietenul.
1: Són les 7. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: Bon dia, són les 8 del matí, avui és divendres 5 de juny, comença el cap de setmana i a Ràdio Pineda. Avui tenim una molt bona primícia.
1: Acá Toni Papi Mòbiles. Sono una mescla entre el secretari, el coach espirituale i el repartidor de soluciones urgentes del Papa León XIV. Si el Papa diu jo vull marxar del Vaticani, jo li tinc el Papa Mòbil preparato e l'aparcamento incluso. Està tot preparato perquè el Papa Leoni XIV viatgi a la Catalunya centrale.
0: No us ho perdeu, l'escoltarem avui, després de la previsió del temps, el frare Toni Papa Mòbilis. Després de la previsió del temps, l'escoltarem, l'entrevistarem, ens ha vingut a veure. Per tant, una visita molt il·lustre, que hem aprofitat també bé per preguntar-li algunes cosetes, perquè

0: presència pinadenca també, ho anem explicant també aquests dies. I vaja, ens ha vingut a veure aquí a la ràdio, parlarem amb ell després de la previsió del temps, al voltant de 8:45 del matí. Per començar amb energia positiva i amb un somriure, el programa d'avui divendres, en un cap de setmana que tenim també moltes propostes i que us explicarem també ara a la punt del dia. Molta informació que recollim a 8:15 del matí, les notícies que avui compartim, els butlletins informatius. Avui li donarem un cop d'ull amb la nostra companya Maria Josep Hernández i la previsió del temps amb en Jordi Pérez. Ha baixat la temperatura, eh? Fa fresqueta aquesta hora. Jo, perquè sóc molt fredolica, però vaja, un jerseiet de màniga llarga a aquesta hora no fa nosa. Però vaja, li preguntarem a en Jordi, per la previsió de les properes hores i també del cap de setmana, la pluja que hem recollit també en aquest episodi que hem tingut aquestes últimes hores, però vaja, l'estabilitat que torna també a partir d'avui al cap de setmana. Tot plegat ho comentarem amb el nostre home del temps a 8:15 del matí. Bé, moltes cosetes més. El dit i fet, que ara comencem aquí a la sintonia de Ràdio Pineda. Un dia més estic amb tu fins que acabi el matí, més o menys, perquè després de l'informatiu del migdia a la una, recordeu, avui tenim el Sortim, en què us detallem fil per randa tots els espectacles, totes les propostes de l'Estiueja't, Pineda la Fresca d'aquest estiu. En parlem amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, també amb la regidora de Cultura, Verònica Rebollo. Tot això a partir de 2:15 del migdia.
1: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.

0: Pren nota perquè demà dissabte al matí hi ha una gincana familiar per la Vall de la Riera que organitza l'associació Corriols. La sortida és demà a les 10 del matí a la Biblioteca Serra i Moret. Avui encara hi sou a temps, si voleu participar, de fer la inscripció prèvia. Si venen infants, recordeu que han d'anar acompanyats i es recomana que porteu roba còmoda, un got o una ampolla. També es permet l'assistència amb gossos, això sí, han d'estar lligats i també hi haurà avituallament a mig camí. Una gincana familiar per la Vall de la Riera, molt interessant, que organitza l'associació Corriols demà dissabte al matí. I també aquest cap de setmana continuen les cloendes de l'Escola de Teatre Artur Iscle amb els treballs de fi de curs dels tres grups dels teatreros. Actuaran a la Sala Gran del Centre Cultural i a la Sala Polivalent demà dissabte i també diumenge. I recordeu que demà hi ha concert amb el grup Mishima a l'Auditori a 8:45 del vespre. I encara afegirem que Art per Art farà demà una revetlla a partir de les 9 del vespre a la plaça de la Biblioteca de Poblenou. Hi haurà música en directe, servei de bar amb entrepans, freds i calents, i tot això a preus molt populars. Informació que també us ampliem al portal de notícies de Pineda, www.radiopineda.cat.
1: Dit i fet a Ràdio Pineda.

0: Tot i que és divendres, això és un petit aperitiu de tot el que pot sonar al Club dels 80, diumenge al matí a partir de les 8 a Ràdio Pineda. Pet Shop Boys, avui hem triat aquesta, el It's a Sin, per arribar a un quart de nou del matí. Ella també és del Club dels 80, però probablement d'un altre club, potser dels... Com ho diria, Maria Josep? Bon dia.
1: Bon dia, ara m'has deixat intrigada, pobra de mi.
0: Home, jo sóc del Club dels 80, sempre ho he dit i ho he defensat. Club dels 80, a les 8 del matí, diumenge, estic escoltant Ràdio Pineda.
1: Ah, jo també, i tant, i tant.
0: Tu també.
1: I si no el poso el diumenge, l'escolto per la ràdio a la carta.
0: RadioPineda.cat
1: i clic, i així m'agrada, sí, sí.
0: Inspirada.
1: Ah, un dia hem de fer una enquesta per això. Ara, mira, em venia al cap, és que no parem. No, entre...
0: Ja veuràs, ja.
1: Sí, perquè amb en Ricard tenim un debat d'aquest club dels 80, ampliar-lo als 80 i 90.
0: No,
1: sí,
0: ja
1: però hi tenim
0: no.
1: Gent a favor i gent en contra, llavors hem dit, farem una enquesta a l'audiència, perquè aquest programa
0: tira molt. Soc audiència?
1: Sí, clar, també ets audiència.
0: Apunteu, un no, jo, per mi, 90 no.
1: 90 sí, jo voto que sí, clar, perquè hi ha una generació que és audiència nostra i que també li agraden els 80, però també els 90. I aquí tenim també una qüestió, la força del rock català, per exemple, perquè aquí no tot és anglès, o sigui, català, castellà, ve al principi dels 90. I què fem? Els excloem? No els excloem? Sonen algunes cançons en català? Vull dir, tenim un debat que quan ens posem amb la música, en Ricard i jo, surten xispes, perquè estem al... Sí, no. Bé, ja farem l'enquesta, ara no
0: home,
1: és el tema de debat.
0: Amplieu a l'equip, que a l'equip també tenim coses
1: home,
0: a dir.
1: Home, no us he parlat jo d'una reunió transcendent que hem de tenir.
0: Ah,
1: sí. Doncs ja parlarem també de la música, no només de la...

0: d'una ràdio municipal i com tant. La nostra, que ens ajudeu a fer equip, també.
1: I tant, que
0: doncs
1: fan
0: va,
1: equip.
0: Voteu que sí als 80, no als 90.
1: No, no, voteu que ho hem d'englobar tot.
0: Va, canviem ja de registre, ja tindrem temps per barallar-nos de forma molt positiva, eh? Però va, ara sí que ens centrem amb les notícies, Maria Josep, que avui expliquem als butlletins informatius.
1: Avui passem de nou per la vaga de docents a Catalunya. Vaga convocada per avui. Hi haurà manifestació a Barcelona després que hagin rebutjat majoritàriament el preacord amb Educació. A Pineda i l'Alt Maresme tindrà repercussió a escoles i instituts. Això sí, de forma desigual segons els centres. Bona part del professorat dels que s'han mobilitzat fins ara continua donant suport a la vaga. I, entretant, malgrat aquest rebuig de docents, Departament d'Educació aplicarà el preacord, perquè hi ha sindicats que hi donen suport. Són els professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. Per tant, Educació defensa que l'acord inclou increments salarials progressius, més de 6.000 professionals per l'escola inclusiva i noves places de catedràtics als instituts. I també preveu reducció de ràtios i altres millores organitzatives. Per part del professorat que no hi està d'acord i que va participar també en la votació, doncs aquestes mesures són insuficients i s'ha de demanar més. Estem en aquest punt de la situació, per tant, avui alguns, segons els instituts de Pineda, segons les aules, hi haurà classe o no, i serveis mínims, això sí. Deixeu-me parlar també a nivell general, Els pressupostos de la Generalitat, que han superat el primer tràmit al Parlament, han rebutjar-se les esmenes de l'oposició i hi ha hagut el suport del PSC, òbviament, que està al govern, Esquerra Republicana i Comuns. Tot i això, el debat l'ha marcat encara el conflicte educatiu i els socis de govern han demanat reprendre la negociació amb la comunitat educativa. O sigui que estem en aquest punt, pressupostos de la Generalitat que continuen el seu recorregut parlamentari fins la votació definitiva prevista per el 2 de juliol. A Pineda, avui, als informatius ens fixem amb aquesta proposta que, arran de l'entrevista, hi veu tenir tota la informació, que són aquests cursos gratuïts per a joves aquest estiu. Són cursos molt enfocats a la recerca de feina. Destaquem que hi ha propostes formatives al Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda, d'auxiliar de manteniment d'instal·lacions hoteleres, la formació de cambrers i personal d'hostaleria, cursos d'animació turística i també monitor de lleure. I també volem destacar que hi ha una càpsula formativa que dura 3 dies d'orientació per a joves que busquen la seva primera feina, on els donaran pistes i entraran també en una borsa de treball. O sigui, aquests joves que han acabat l'ESO, també el batxillerat, i que comencen a buscar feina, o com a mínim, si volen continuar estudiant, almenys per tenir feina a l'estiu, truqueu al Centre Innova de Pineda, al 767 1560 93 767 1560. La extensió és 4301, però si no us sortirà la veu per marcar l'extensió del Centre Innova. I molt recomanable que, si us voleu activar, confieu en el suport del Centre Innova, en el suport que està donant a joves per formar-se. Tot això també té a veure amb un recurs de proximitat a través de Treball als Barris, que busca connectar directament amb el teixit empresarial local i també de l'Alt Maresme, amb persones que vol connectar, persones que estan fent recerca activa d'ocupació amb l'empresariat. O sigui que feu-ho, vinga, animeu-vos. M'ha arribat algun jove que encara està, ostres, a veure, que s'ha decidit a buscar feina per l'estiu, doncs animeu-vos a anar al Centre Innova, a trucar i a concertar una cita i saber de què van aquests cursos. Aquest cap de setmana tenim dos actes de caire polític. Un és el que Esquerra de Pineda, Esquerra Republicana, organitza el que anomenen un tardeig. És un tardeig festiu, obert a tota la ciutadania. Serà demà dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de les Mèlies fins les 9 del vespre. Combinarà música amb disc jockey i un espectacle de ball. Volen tenir un ambient distès i participatiu i, sobretot, presentar la seva candidata, que és la Carolina Rodríguez. Tot això demà dissabte. I avui la NC de Pineda organitza una nova sessió de debat a les 7 de la tarda a l'Auditori de Pineda. El títol és El cost econòmic i social de formar part de l'Estat espanyol i és a càrrec de l'economista David Ros. Això és avui a l'Auditori, però demà dissabte a l'Auditori una proposta ben diferent, que és Mishima, que actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori. Espectacular, una proposta de primer nivell a l'Auditori de Pineda. I Olga, vam sortejar entrades i vam volar.
0: Ens van volar molt ràpid.
1: Estava atent tothom, eh?
0: Tothom estava molt atent. Home, val la pena anar a veure aquest grup, el grup Mishima. Actuaran a Pineda, a l'Auditori, en una programació d'aniversari, com sabeu, perquè l'Auditori commemora 10 anys i aquest any a la programació, doncs, hi destaquen noms propis tan destacats com aquest grup, el grup Mishima, amb una història molt maca, que tenen com a trajectòria artística. Per tant, us recomanem. De tant en tant els posem aquí a la ràdio, ens agraden molt i demà els podreu veure en directe. Tindreu l'oportunitat de veure'ls en directe. A més, ens han enviat també un missatge d'en David Caravent, que és el vocalista del grup Mishima, animant-vos en aquests primers concerts d'estiu que ells han dit que tenen moltes ganes de fer i, sobretot, ganes de venir a actuar a Pineda, un dels primers concerts amb aquest nou àlbum amb el que estan treballant i que probablement demà dissabte ja puguin avançar alguna coseta d'aquest nou disc. Mishima en concert a Pineda, demà a l'Auditori.
1: Que bé que ho expliques, Olga. Jo no sé si ho explicaria també.
0: Sí, dona. Home, són molt... Tothom té el seu públic, però Mishima és un grup molt, molt especial.
1: Anem a més qüestions perquè anem plens de notícies avui, Olga, no sé pas com ho farem, perquè tenim aquí qüestions d'esports, també. Hem de parlar avui de la cursa de Pineda, que es fa diumenge. És una de les proves històriques més destacades del Maresme. 22 anys que es fa aquesta cursa de Pineda. Recordem, la van iniciar els fundistes de Pineda, l'entitat, ara ja... Doncs ja ho va haver d'absorbir, doncs, una entitat esportiva, Gesport, continuen donant-hi suport i tota aquesta organització destacada, atenció, és aquest diumenge a partir de primera hora del matí, passeig de la Marina, finalitzarà a Can Xauvet. O sigui que molta atenció a aquesta prova que ens encanta seguir. De fet, tradicionalment l'hem seguit també a Ràdio Pineda. Jo no l'he correguda, per això. I atenció, perquè també estem pendents del Tri Relay Hiatló, que és una competició que fusiona cursa a peu i entrenament en un format intens i innovador. Això és demà. També l'esport és protagonista aquest cap de setmana a Pineda. També destaquem aquesta revetlla d'estiu que organitza Art per Art a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, que serà demà dissabte a les 9 del vespre i s'allargarà fins la 1 de la matinada. L'organitzen amb tanta energia i tanta empenta que, vaja, jo no me la perdria. També perquè tenim propostes de tot a Pineda, gincama gratuïta a la natura per tota la família a càrrec de Corriols de Pineda. La cita és demà a les 10 del matí amb sortida de davant de la Biblioteca Serra i Moret. Atenció als sardanistes, perquè arriba, ahir ja en parlàveu, arriba aquest històric aplec de la sardana a Calella, ja el tenim en marxa i clar, aquest cap de setmana hi ha els actes centrals. 98 anys d'aplec de la sardana a Calella, aquest aplec que va passar també breument per Pineda i després va poder retornar. Va néixer l'any 1926. destacar abans que res, perquè hem de parlar de casa nostra, perquè aquí a Ràdio Pineda us volem animar a escoltar aquest migdia, Olga, el programa Diuai. Diuai.
0: Ah. Home, el sortim.
1: Te l'has currat, com es diu, eh?
0: Tots els programes són molt currats. Currats, sí. A nivell d'entrevista, a nivell de so, a nivell de música que sona, etc. Clar, en ràdio, explicar la programació de l'Estiueja't, ja ho fem a través dels informatius, però clar, la gent jo crec que s'ubica més quan escolta el grup, no? Quan, per exemple, parlem de l'último tributo, no? Que és el tribut a l'último de la fila, anem a posar una cançó l'último de la fila.
1: Olga, et puc demanar que posis el primer minut del programa per fer l'anunci? Sí, posa'l,
0: sí.
1: Perquè la millor manera d'explicar-ho, jo crec que és que a mi m'ha encantat, ja és un programa que òbviament ja has preparat, no estarà en directe, i almenys el primer minut, perquè fem dentetes i de veritat escolteu-lo aquest migdia.
0: Doncs així comencem. Ja coneixem la programació de l'Estiueja't Pineda la Fresca d'aquest estiu.
2: Sortim a Ràdio Pineda.
0: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta tiene un marcapasos que anima el corazón.
0: Hombres B. El último de la fila. I sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure. Si voleu saber-ne tots els detalls, quedeu-vos perquè sortim.
1: Olga, aquest migdia, quedeu-vos perquè sortim a 2:15 del migdia a aquest superprograma dedicat a l'Estiueja't. Olga, em deixes acabar parlant d'una joguina?
0: Sí.
1: Oi, és que m'he enamorat d'una joguina que, clar, ha sortit als diaris, i és que Lego, m'agrada, tot això, Lego, Playmobil... A la meva època, Tente, no sé si us en recordeu alguns, el Tente.
0: Sí,
1: doncs escolta,
0: sí.
1: Ni més ni menys que Lego ha presentat una maqueta de la Sagrada Família, atenció, amb 2.060 peces, la 2.060 peces, la més gran mai creada per la companyia. I vaja,

0: encarregar, perquè això ja és, que no està a la botiga normal, però vaja, ens permet anticipar com serà el temple un cop finalitzat, i res, amb aquesta anècdota...
1: No, no, hi ha una altra anècdota, hem de repassar.
0: Digues, una altra anècdota.
1: Mira, són 8:45 del matí, li demanem a en Jordi Pérez que ens aguanti, un minutet al telèfon. Maria Josep, sí. D'aquí uns minuts entrevistem a la mà dreta del papa Lleó XIV, que ha passat per Pineda perquè sap que gent de la Romeria de Pineda Montserrat i la Coral Juvenil Santa Maria assistiran als actes la setmana que ve a la visita que farà el papa a Catalunya.
0: Sí, i tant, cantaran, clar, i cantaran.
1: Exacte, llavors, repassant ràpidament l'agenda, no? que t'havies preparat res.
0: Sí,
1: un parell de punts.
0: Tenim molta
1: un parell, els més... Tu que ets periodista, fes un titular.
0: Doncs mira, titular, va, atenció, perquè hi ha molta cosa, però dimarts, Catedral de Barcelona i Vetlla Montjuïc, dimecres, Montserrat, Raval i Sagrada Família.
1: Ja ho ha dit tot, ja està. Doncs res, després descobrirem més cosetes. Gràcies, Maria Josep.
0: Molt bon dia.
1: A aquesta hora saludem ara sí en Jordi Pérez. Jordi, gràcies per esperar-nos. Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: A veure, anem a repassar una mica l'episodi de pluja d'ahir. El cel era espectacular, molt, molt amenaçador. Finalment ha plogut. Explica'ns una mica què és el que ha passat i què esperem per les properes hores i el cap de setmana.
2: Doncs vinga, som-hi. Doncs bé, ahir un dia molt feixuc de passar. Semblava que no acabava d'arribar aquest canvi perquè les humitats altíssimes, un vent molt carregós, aquest sol que Déu-n'hi-do com escalfava, Déu-n'hi-do el vent del sud, com es va reforçar, un vent una mica estrany. Ja al mig matí ja bufava amb ganes i aquest vent a vegades és sospitós de que acabarà amb aigua, i així va ser. Un canvi de temps degut a un front molt extens, gairebé avançava des del nord peninsular, s'estenia fins al mar del nord, fins al sud d'Escandinàvia, anava avançant en el seu trànsit en alguns indrets del continent, roixats i tempestes, i la seva cua doncs pràcticament lliscava pel nord-est peninsular i va afavorir doncs el creixement de nuvolades exclusivament pel que fa a la península ibèrica, a Catalunya, pel que fa a les tempestes. Unes tempestes que bé, mica en mica es va anar ennuvolant, va quedar ben amenaçador ja de cara a la tarda vespre, i al ruixar les tempestes van quedar restringides molt cap al nord-est, interior, Osona, comarques pròximes i també cap al prelitoral de Tarragona. En canvi, esperàvem potser més activitat tempestuosa cap a l'àrea de Barcelona i sud de Girona, que no van aparèixer, i gràcies, i per sort, perquè el que hem d'estar contents i agraïts a aquest regal de juny, després d'on venim, és aquests 25 litres que ha fet a Pineda Nord i 21 litres a Pineda Centre, així com també doncs, aquests voltant els 20-25 a pobles veïns, perquè ha sigut una pluja aprofitada, fantàstica. La terra no ha corregut, l'aigua no ha corregut. Per tant, d'enhorabona, perquè de veritat que al juny el que hem de pronosticar doncs, amb aquestes calors és que hi hagi doncs, patacs d'aigua, que a vegades allà on apareixen doncs, no porten res de bo. I aquesta aigua s'ha doncs, aprofitat, i ja que s'ha aprofitat molt i molt bé. Els boscos estan fantàstics. I bé, calor i xapó, i la mar, si s'hi van fixar la tarda, ahir era un dia d'observació, va anar calmant el vent i a partir, no sé si eren pels vols de les 6:30, 7, Déu-n'hi-do el cel com es va ennegrir, va entrar com un cop de vent de llevant, que era aquesta entrada a la tramuntana que els hi van pronosticar, i és quan es va ja començar a embolicar amb aquest cel molt amenaçador que, bé, presagiava tempesta, que finalment no va ser, perquè va ser una pluja moderada i ja es va estendre doncs, gran part de la nit, o sigui que va durar 4 o 5 hores, doncs hem de 4 o 5 hores van caure aquests 25 litres. Per tant, molt bona pluja, fantàstica. Ens llevem amb una mínima fresca, 15 graus, aprofitin per anar ventilant els habitatges, perquè Déu-n'hi-do com estan de caldejats. Aprofitem aquest divendres perquè avui estarà un dia frescot. Avui estarem per sota de les temperatures que tocarien per les dates, i amb força núvols. Ahir esperàvem que el dia doncs, hi hagués restes de núvols, però que s'anessin esveint, però ara en el pronòstic els direm que aquests núvols creiem que seran més tossoners a marxar i faran més el ronso, sobretot zones del litoral i prelitoral, i també cap a zones interiors. Els núvols baixos poden fer-se bastant presents gran part de la jornada. No descartem que de forma local els núvols puguin deixar anar alguna gota, algun petit xirimiri, però poca pluja hem d'esperar.

0: dir gens. Però això sí, núvols abundants, gran part de la jornada, potser migdia tarda hi ha alguna clariana, no ho descartem, però avui el dia creiem que estarà força nuvolat i amb temperatures fresques, a la falta d'insolació, fresca, perquè hi ha entrat també una massa més fresca, per tant, avui màximes, prou feines, potser 19, 20, 21 graus, i amb vents en conjunt fluixos. Demà dissabte, les masses càlides ja tornen a tenir ganes de tornar a envair la península ibèrica. Mica en mica, doncs, aquesta massa fresca serà desplaçada cap al nord del continent i una massa més càlida, doncs, tornarà a afectar la península ibèrica. Per tant, demà hem de pronosticar un dia de sol. Potser encara a les primeres hores resta d'algun núvol baix, sense més conseqüències, i amb més sol demà, i temperatures clarament a l'alça respecte a avui. Demà, doncs, hi ha màximes 22 a 24 graus, calor moderada, no parlem d'exageracions, però sí que és veritat que en zones interiors poden pujar més les temperatures. Pot haver algun ruixat de tarda a l'àrea del Pirineu, però ja és una situació normal que hi hagi aquests ruixats a l'àrea pirinenca. Vents fluixos, avui es pot reforçar una mica la brisa, però ahir se'n recorden que els hi vam dir, la brisa es pot reforçar. Si hi ha insolació, és probable que reforci més del compte. La brisa, tall de mar, aquí a la costa central. Però si hi ha nuvolositat, normalment les brises són més febles. I per tant, el vent d'aquesta tarda serà en funció de la nuvolositat que tinguem. Demà entrarà una mica de garbí. En hores del migdia a la tarda, la mar en conjunt estarà tranquil·la. Pot haver una mica lleugera mar de fons d'aquest vent del sud d'ahir. Diumenge, més sol, més caloreta. Ja ens podem acostar cap als 24-25 graus. Vents en fluixos, la mar estarà molt tranquil·la. Més sol. Pot haver algun nuvolet, però sense més conseqüències, podria també haver algun ruixat de tarda a l'àrea del Pirineu. La tendència serà a més estabilitat encara a l'inici de la setmana que ve i més calor, la massa càlida es pot revifar cap a dilluns, dimarts, dimecres i, per tant, amb aquest panorama doncs, hem de pronosticar doncs, força sol a inicis de la setmana que ve, més calor, brises, molt bona mar i en principi tranquil·litat. Ja veurem ara. Ara ens ha fet aquesta pluja, doncs vés a saber. Ara entrem ja avançat, ja juny, vés a saber si torna a ploure, si veiem tornar a ploure el mes de juny, perquè de moment no veiem res de pluja. Sí, és veritat que hi haurà ruixats i tempestes algun dia cap al Pirineu, prepirineu, en algunes zones d'inestabilitat, però que arribin a la costa, el juny ja se complica més. Es fa cada cop més difícil a mesura que vagi avançant el mes de juny. I de moment aquest és el panorama. Per tant, ens quedem amb la fantàstica regada d'ahir. Esperàvem que pogués fer, hi hagués més intensitats, però millor així que ens equivoquem, perquè ahir ens feia, amb la calor que feia la xafogó, que ens temíem doncs, que algunes tempestes poguessin acostar aquí a la costa i que haguessin amb intensitat. Per sort no va ser així, la pluja s'ha aprofitat i canvia molt, que caiguin 25 litres en mitja hora, ja saben el que comporta. Si cauen 25 litres en 4 hores, com va passar ahir, totes les plantes, el bosc, la terra, tot està content perquè s'aprofita de l'altra manera, tot a mar i rasques dos dits i tot sec. En canvi, aquesta aigua ha penetrat, ha calat i, per tant, ha humitejat bé la terra i això la terra ho agraeix molt. Per tant, enhorabona i gràcies a aquest regal de juny. I de moment això és tot.
1: Perfecte, perfecte, Jordi. Acomiadem la setmana d'aquesta manera i res, el bon temps que s'ha d'anar imposant també mica en mica aquest cap de setmana i ja de cara a la setmana que ve tindrem temps de fer les previsions. Jordi, gràcies per la informació. Bon cap de setmana i fins dilluns.
0: Bon cap de setmana. Fins dilluns.
1: Bé, ara que en parlàvem fa uns minuts de recuperar el rock català, que també va tenir la seva època, va ser un moment també molt, molt històric, i per cançons històriques segur que recordareu aquesta.
2: Teniu ganes de seguir cantant o què?

0: Estàs escoltant Dit i Fet a Ràdio Pineda.
1: Bé, anem arribant a 8:45 del matí. Torno a tenir per aquí la Maria Josep també amb una informació d'última hora que hem conegut. Maria Josep, bon dia de nou.
2: Molt bon dia, Olga. Bon dia de nou a tothom. Abans parlàvem de la col·laboració de la nostra audiència de Ràdio Pineda amb les informacions i hem d'agrair doncs, una notícia que nosaltres no sabíem d'aquesta matinada, que hi ha hagut a les 5:20 una explosió que han sentit els veïns al carrer Àngel Guimerà. No hi ha hagut danys gravíssims, eh? Comencem per aquí, que ningú s'espanti, però al carrer Àngel Guimerà, un local de patinets elèctrics, i aquest veí, que l'Albert, ha trucat a bombers, a 112, emergències, per informar. Hi ha hagut 4 dotacions de bombers, policia local, Mossos i 2 ambulàncies. Han atès a veïns que han sortit dels pisos per inhalació de fum i es veu que s'han encès algunes bateries de patinets. Nosaltres ampliarem aquesta informació, però sobretot volem agrair doncs, aquesta participació de que avui ens ha fet arribar en Carles, perquè és molt important doncs, saber les coses. Clar, a les 5 del matí no estem desplegats la ràdio i saber aquestes informacions a través dels oients de primera mà, doncs ho agraïm molt. Carles, moltes gràcies, i no hem vist el missatge a primera hora, però volíem explicar-ho i ampliarem aquesta informació per saber-ne més detalls, òbviament, amb la policia local de Pineda.
1: Gràcies, Maria Josep. Tot això i molt més als butlletins informatius avui a Ràdio Pineda.
0: I a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. Al Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.
3: Ràdio Pineda, 94.6 FM.
1: Avui, el Dit i Fet, també ens fem ressò un dia més a la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya. Ens sentim, de fet, molt honrats. Avui rebem una visita molt il·lustre a Ràdio Pineda en motiu d'aquesta estada que farà a Barcelona, que farà a Catalunya, de fet, el Papa Lleó XIV. Ens posarem una mica en tessitura, anem a canviar de música per rebre com cal el nostre convidat.

0: Estem tots drets per rebre una exclusiva mundial, local també, perquè ens fa molta il·lusió la visita, ni més ni menys que la mà dreta del Papa, que arriba a Barcelona, Lleó 14 la setmana vinent, però amb aquesta primera parada, una avançada que fa el nostre convidat. El anem a saludar. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Gràcies. Gràcies. Pax Popiscus.
0: A veure, saludem el Toni Papamobilis.
1: Acá Toni Papimobilis. Ah, frara, frara.
0: És frara vostè.
1: Frara Papamobilis.
0: De quina comunitat?
1: Del Vaticano.
0: Del Vaticano. Molt bé.
1: Jo sono la mà directa...
0: Diestra.
1: ...directa del Papa di Roma.
0: Portem l'italià una mica d'aquella manera. Diestra o siniestra?
1: Erecta.
0: Ui. Bueno, no comencem, no anem per aquí, no anem per aquí, que ens renyaran. Bé, ens volíem... ens sentim molt honrats, això sí que és cert.
1: Rebre... Jo t'obsculto de tots els pecatis, senyorina. Ah,
0: moltes gràcies.
1: Per esto tens que rezar tres Pare Nostres, 54 Ave Marías i 183 Glòries.
0: A veure, expliqui'm, Toni Papamobilis, què vol dir això exactament?
1: Pues mire, señorina, yo soy sono una mezcla entre el secretari, el coach espiritual y el repartidor de soluciones urgentes del Papa León XIV.
0: A veure, expliqui'm, què vol dir repartidor de solucions urgents?
1: Así el Papa diu, yo voy marchar del Vaticano. Jo li tinc el papamòbil preparato con el aparcamento incloso.
0: Ah, molt bé. I miri, parlant del papamòbil, que el portaran a Barcelona?
1: Clarissimamente, sí, signorina, sí. Està tot preparato perquè el Papa Leoni, a 14, viatgi a Catalunya.
0: 14, decidi. És que ho diuen molt raro, els números són molt raros. Sí.
1: El 14, decidi?
0: Sí.
1: Que viatgi a la Catalunya sí. Centrale.
0: I com ho faran, això? Amb GPS?
1: Sí, el GPS parla en llatino i in rotundam giri a la dreti, en una veu molt masculina, perquè ja saps que tu, tots els papis de Roma, no entren dones. No entren monges.
0: Temps al temps. Li volia preguntar... clar, tenim presència pinedenca a Montserrat, també a la Basílica, a la Sagrada Família, moment històric, aquesta visita del Papa a Catalunya, en aquests dos llocs molt, molt emblemàtics, com vostè sabrà. Ja sabem que parlarà català, això és una qüestió que ens preocupava molt.
1: Sí, és molt important la participació d'este poble, perquè creiem que el Papa està molt integrat in Pineda, I que parli en català, jo sono un poco de català, jo li explico abans d'anar a dormir algun conte com els tres porquetis o la caputxeta blava.
0: Jo pensava que resaria el Pare Nostre en català per anar practicant.
1: Bueno, el Pare Nostre que... Pare Nostre que esteu en el terra...
0: No,
1: ah, no, en el cel...
0: Cielo, cel.
1: Si s'ha aplicat el vostre subnombre.
0: Escolti, que no ens podem entretenir. Dic, tenim la Romeria de Pineda Montserrat present quan vostè vagi a la muntanya, a Montserrat, i també tenim gent en cantaires de la coral juvenil Santa Maria, també de Puer i Cantores, gent de Pineda que també vindran a cantar amb l'Escolania Montserrat, amb el Sergio Dalma. Ens fa molta il·lusió que pinedencs puguin assistir...
2: Bon dia!

0: serà un moment molt, molt bonic. Ja tenim la pell de gallina. Imagini's la setmana que ve, que serà tot, doncs, molt, molt emocionant.
1: El papa porta tota la setmana escoltant a Sergio Dalma i sap tots els seus temes, com el Bailar Pegados, eh?
0: No, aquesta no la farà, farà aquesta.
1: No, però que la sap.
0: La sap, també. La sap. És modern, el papa Lleó XIV.
1: El papa és jove, aquí on el veus, el papa, per molt gran que sigui, té 48 anys.
0: És jove. Molt bé, Joveni. Què més ens pot explicar? Ens pot avançar alguna primícia, no?, d'aquesta visita que farà a Catalunya?
1: Sí, no hem parlat de per què la coral juvenil de Pineda arriba a cantar amb el papa.
0: Els vam tenir, aquí a la ràdio ens ho van explicar, però vaja, si hi ha un altre fet que hagi sumat.
1: Jo sono la veritat, eh?
0: Sí, no, sí, la veritat també ens la van dir quan van venir.
1: Però jo sono la veritat absoluta, eh?
0: Bueno, la veritat absoluta no existeix, em sap greu desmentir-lo.
1: Tu no ets catòlica. Tu no eres catòlica.
0: Bueno, no parlem de mi, parlem de vostè. Què em volia dir de la coral juvenil?
1: El papa de Roma convoca un càsting per a totes les corales de tota Europa i el papa viu el vídeo que gravó la Elisabet de la coral i li ha agradat molt.
0: Canten molt bé.
1: Molt bé, sí.

0: Seran actes molt, molt importants a una visita històrica també a Catalunya del Papa Lleó XIV. Avui fem aquest petit avançament amb el frare Toni Papamòbilis, que li volem preguntar si el Papa és exigent amb aquest tipus d'actes, no?, tan solemnes.
1: El Papa és molt exigent, molt exigent. No demana gaire res, només demana tres coses.
0: Què demana?
1: Demana...
2: Salut, dinero y amor.
0: És això el que demana? No.
1: No. Estàs molt musicalera.
0: Home, és divendres. Hem de fer una mica
1: nota,
0: més això.
1: Se nota, el cuerpo lo sabe.
0: Miri.
1: Ole.
0: Au.
1: El Papa, domani. Bona acústica.
0: No, perdoni, domani és demà, eh?
1: Jo si vull dir domani de demana, és domani. Domani, bona acústica, bona rotlleta i que ningú no li toqui el seient del Papa Mòbil. El té configurat ergonòmicament des del Concilio Vaticano II. I és en confiança, domani que a tot arreu on vagi tingui una botellini de whisky preparada.

0: Li agrada molt el whisky Chelly.
1: De debò, li agrada el papa el whisky? Sí,
0: però no qualsevol whisky barato, eh? El papa és de sabor de saliva fort. Sí,
1: de bona. Bé, escolta'm, tu què faràs aquell dia? O vostè què farà aquell dia? Jo, permet tutejar-lo.
0: No.
1: Doncs vostè què farà aquell dia?
0: Gràcies.
1: Jo estaré... Prego,
0: per favore, per favore. Jo sono una divinitat i superiori, eh?
1: Sí, superiori, ja.
0: A te.
1: No. Digui.
0: Jo estaré coordinant tot, ok? Estaré controlant els coloms, que no se desmadren, ja tinc escopeta preparada perquè no se li caiguin encima del papa, perquè porta la túnica blanca i la caca fa que
1: es descoloreixi.
0: La caca descolora.
1: Bueno, no m'ho crec, això, eh?
0: Te lo juri. Bueno, por Los Angeles.
1: Va, per acabar, un missatge.
0: Ja acabem.
1: Acabem perquè ens estem allargant molt. Un darrer missatge, va, per
0: Falten
1: la gent...
0: Falten dos pàgines, todavía.
1: A mi me falta res. Escolti'm, va, un missatge per la gent de Pineda que vulguin anar a Barcelona a seguir aquesta visita històrica. Estem fent broma, però vaja, sí que és veritat que és una visita importantíssima que farà el papa Lleó XIV. Deixi'm posar música d'ambient, que aquesta ja no toca.

0: Missatgi per a totes els pinatencs i pinatenques que no vinguin, que tampoc serà per a tant.
1: Home, com pot dir això, que no vinguin?
0: I si algun il·luminati va i veu el papamòbil, que tregui el mòbil i que faci moltes fotos, perquè el papamòbil passarà tan ràpid que no els donarà temps a fer la foto. D'acord? I que portin pancartes i cridin Pineda, Pineda, però amb calma, que no és la cavalcada d'un reis. I sobretot, visca la Romeria.
1: La Romeria, Romeria.
0: La Romeria.
1: No, Romeria.
0: La Romeria, la música i el vermuti.
1: El vermut. Per què un vermut?
0: Ah, el vermut, el papa és de saliva fina. Ah.
1: Però m'has dit que feia whisky.
0: Whisky per la notte, vermuti per la tarda.
1: Aprenzo. Perdona, es diu aprenzo. Aprenzo no, aprenzo.
0: Jo sabré com se dice.
1: Ja, però jo estic imparant de l'italiano. Aquí a la ràdio tenim algú que en sap molt d'italià, també t'ho dic, més que jo.
0: Que venga i que ens expliqui.
1: Bueno, doncs això li demanem, us demanem que si aneu ens podeu enviar fotos. Tenim un WhatsApp que és el 686054604. Una altra cosa li volia dir, està sonant un himne per Catalunya i no el veig dempeus.
0: No sono reconocido.
1: Doncs comenci a assajar, posis dempeus.
0: D'acord.
1: Posis dempeus.
0: Estic dempeus.
1: No, no està dempeus. Doncs és molt baixet.
0: Jo sono 1,54 m.
1: Gràcies per haver vingut.
0: Vaig a fer el dinar.
1: Ah, sí.
0: Avui toca pene. De què rius? I volia dir que també enviïn les fotos a Toni Papamobili 69/ a resulico@ilvaticanopilamore.com.
1: Ara repeteixo.
0: Ja l'he dit, ja ha quedat gravat.
1: Vagi-se'n en pau i bon vent.
0: I Barca Nova, com se dice in Italia, grazie per l'acollida i buon transito a tothom.
2: No estem bé. No estem bé.

0: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà de Pineda, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. Els fets han passat passades les 5 de la matinada quan un veí ha alertat d'unes explosions procedents de l'interior de l'establiment. Segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat per l'encesa d'algunes bateries de patinets, tot i que aquest fet està pendent de confirmació oficial. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat un important dispositiu amb almenys 4 dotacions de bombers, així com patrulles de la policia local de Pineda i dels Mossos d'Esquadra. Destacar que s'hi han desplaçat 2 ambulàncies que han hagut d'atendre diversos veïns afectats per la inhalació de fum i alguns dels residents han estat evacuats temporalment dels seus domicilis com a mesura de precaució. Es tracta d'un bloc amb 15 pisos al carrer Àngel Guimerà. Altres qüestions destacades és que el Centre Innova de Pineda ha obert les inscripcions per a una nova oferta de cursos de formació gratuïts adreçats especialment a joves de Pineda que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. La formació s'ha dissenyat a partir de les necessitats reals d'empreses locals i té com a objectiu principal millorar la recerca de feina i també facilitar la inserció laboral. N'ha parlat la regidora de l'àrea, Carmen Montoya.
1: Oferim doncs, formacions en àmbits amb una elevada doncs, demanda laboral. Tots aquests cursos que nosaltres fem de formació, vull dir, són cursos de formació que nosaltres fem a demanda, vull dir, no són cursos que comencem la temporada i diem, anem a fer aquests cursos. No, nosaltres ens agrada escoltar molt a l'usuari, ens agrada molt escoltar a l'empresari, saber quines són les seves necessitats i a partir d'aquí doncs, comencem a estudiar doncs, quins són els cursos que poden ajudar a les persones a formar-se i després d'aquesta formació doncs, poder-los donar doncs, una oportunitat laboral. Doncs totes aquestes accions doncs, sempre tenen un enfocament pràctic i estan pensades doncs, també per millorar doncs, el que estic dient, doncs, l'ocupabilitat no? d'aquestes persones, doncs, oferint feines, coneixements i també per facilitar el que hem dit, no? La inserció laboral.
0: D'aquestes formacions també destaquem una que comença la setmana que ve, és una càpsula informativa de 3 dies d'orientació per a joves que busquen la seva primera feina, on aprendran a elaborar el seu currículum, a afrontar entrevistes de selecció i també a conèixer diversos àmbits on podrien trobar feina aquest estiu. Per a més informació, al telèfon del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda, que és el 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. I del temps, destacar la pluja que ens ha deixat aquesta nit fins a 25 litres ben caiguts i aprofitats, com diu el nostre home del temps, i ens presenta ara un cap de setmana estable i amb calor moderada.

0: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i al propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
1: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arclos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arclos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arclos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
3: Diumenge a les 8 del vespre, obrim zona Chill Out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor Chill Out, Ambient, Lounge i Chill House per acabar la setmana com et mereixes. Chill Out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà de Pineda, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. Els fets han passat passades les 5 de la matinada, quan un veí ha alertat d'unes explosions procedents de l'interior de l'establiment. Segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat per l'encesa d'algunes bateries de patinets, tot i que aquest fet està pendent de confirmació oficial. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat un important dispositiu amb almenys 4 dotacions de bombers, així com patrulles de la policia local de Pineda i dels Mossos d'Esquadra. Destacar que s'hi han desplaçat 2 ambulàncies que han hagut d'atendre diversos veïns afectats per la inhalació de fum, i alguns dels residents han estat evacuats temporalment dels seus domicilis com a mesura de precaució. Es tracta d'un bloc amb 15 pisos al carrer Àngel Guimerà. Altres qüestions destacades és que el Centre Innova de Pineda ha obert les inscripcions per a una nova oferta de cursos de formació gratuïts adreçats especialment a joves de Pineda que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. La formació s'ha dissenyat a partir de les necessitats reals d'empreses locals i té com a objectiu principal millorar la recerca de feina i també facilitar la inserció laboral. N'ha parlat la regidora de l'àrea, Carmen Montoya.
1: Ens agrada molt escoltar a l'empresari, saber quines són les seves necessitats, i a partir d'aquí doncs comencem a estudiar doncs quins són els cursos que poden ajudar a les persones a formar-se, i després d'aquesta formació doncs poder-los donar doncs una oportunitat laboral.
0: D'aquestes formacions també destaquem una que comença la setmana que ve. És una càpsula informativa de 3 dies d'orientació per a joves que busquen la seva primera feina, on aprendran a elaborar el seu currículum, a afrontar entrevistes de selecció i també a conèixer diversos àmbits on podrien trobar feina aquest estiu. Per a més informació, el telèfon del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda, que és el 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 40. I del temps, destacar la pluja que ens ha deixat aquesta nit, fins a 25 litres ben caiguts i aprofitats, com diu el nostre home del temps, i ens presenta ara un cap de setmana estable i amb calor moderada.

I tornem després a la informació, molta més música per seguir compartint el matí d'avui divendres, aquest 5 de juny, amb energia positiva i des de Ràdio Pineda. És aquella primera etapa de l'amor, quan les emocions estan a flor de pell i tot és molt intens. Aquella primera cita. La cançó de Lívia Rodrigo es diu Drop Dead. I ja tenim preparada l'última de Bruno Mars. A més, Sia, Imagine Dragons, Tietz, Plain Whiteys i molts més.

Canadenc, però fincat als Estats Units des de fa moltíssim temps, avui recuperàvem aquest Brand New Day de Bryan Adams. Arriben ja a 3:15 doncs, al matí, amb força clarianes de sol a aquesta hora del matí, i arriba la solució amb els pets.

0: ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
1: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: Són les 11. Notícies.
1: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat bombers, policia local i Mossos d'Esquadra. I també s'hi han desplaçat dues ambulàncies que han hagut d'atendre veïns afectats per la inhalació de fum. El centre Innova ha obert les inscripcions per a una nova oferta de cursos de formació gratuïts, adreçats especialment a joves que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. Jornada de vaga de docents a tot Catalunya amb una manifestació a Barcelona després de rebutjar majoritàriament el preacord amb Educació. Malgrat el rebuig majoritari, el Departament d'Educació aplicarà el preacord amb els sindicats que hi donen suport, que són professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. Esquerra de Pineda organitza un tardeig festiu per presentar la seva candidata, Carolina Rodríguez. És aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de les Mèlies. L'ANC de Pineda organitza per aquest divendres una nova sessió de debat amb el títol El cost econòmic de formar part de l'Estat, a càrrec de l'economista David Ros. És des de les 7 de la tarda a l'Auditori. El grup Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori de Pineda. Més informació a auditoripineda.cat. Pineda acull aquest dissabte la prova esportiva del Tri-Relay Hiatló, una nova fita que s'estrena, una competició que fusiona cursa a peu, entrenament funcional en un format intens. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres celebra la seva 22a edició amb un recorregut vora el mar que es farà diumenge, organitzat per Gesport amb el suport de l'Ajuntament i que sortirà 8:45 del Passeig de la Marina. De l'àmbit de la cultura i el lleure també destaquem que Art per Art celebra aquest dissabte la seva revetlla d'estiu a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, una festa que començarà a les 9 del vespre. Gincama gratuïta a la natura per a tota la família a càrrec de l'entitat Corriols Pineda. Si voleu participar, la cita és aquest dissabte a les 10 del matí amb sortida de la Biblioteca Serra i Moret. A Comarca destaquem que fins diumenge es celebra l'aplec de la Sardana a Calella, una cita gairebé centenària. I els gegants de Pineda són els convidats d'honor de les festes de Manacor de Mallorca durant aquest cap de setmana. I encetem cap de setmana estable, amb calor moderada, després de deixar enrere la pluja d'aquesta passada nit, 25 litres que han caigut a Pineda.

0: Si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
0: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a Ràdio Pineda.

0: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà de Pineda, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. Els fets han passat passades les 5 de la matinada quan un veí alertat d'unes explosions procedents de l'interior de l'establiment. Segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat per l'encesa d'algunes bateries de patinets, tot i que aquest fet està pendent de confirmació oficial. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat un important dispositiu amb almenys 4 dotacions de bombers, així com patrulles de la policia local de Pineda i dels Mossos d'Esquadra. Destacar que s'hi han desplaçat 2 ambulàncies que han hagut d'atendre diversos veïns afectats per la inhalació de fum, i alguns dels residents han estat evacuats temporalment dels seus domicilis com a mesura de precaució. Es tracta d'un bloc amb 15 pisos al carrer Àngel Guimerà. Altres qüestions destacades és que el Centre Innova de Pineda ha obert les inscripcions per a una nova oferta de cursos de formació gratuïts adreçats especialment a joves de Pineda que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. La formació s'ha dissenyat a partir de les necessitats reals d'empreses locals i té com a objectiu principal millorar la recerca de feina i també facilitar la inserció laboral. N'ha parlat la regidora de l'àrea, Carmen Montoya.
1: Ens agrada molt escoltar a l'empresari, saber quines són les seves necessitats i a partir d'aquí doncs, comencem a estudiar doncs, quins són els cursos que poden ajudar a les persones a formar-se i després d'aquesta formació doncs, poder-los donar doncs, una oportunitat laboral.
0: D'aquestes formacions també destaquem una que comença la setmana que ve. És una càpsula informativa de 3 dies d'orientació per a joves que busquen la seva primera feina, on aprendran a elaborar el seu currículum, afrontar entrevistes de selecció i també a conèixer diversos àmbits on podrien trobar feina aquest estiu. Per a més informació, el telèfon del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda, que és el 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 40. I del temps, destacar la pluja que ens ha deixat aquesta nit fins a 25 litres ben caiguts i aprofitats, com diu el nostre home del temps, i ens presenta ara un cap de setmana estable i amb calor moderada.

0: Energia positiva.
1: Ara en Dental Company Pineda gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 8022 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
4: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

Anem arribant a la una del migdia, arriba l'informatiu. Jo ho deixo aquí, hem estat junts des de les 8 del matí fins ara, com sempre. El meu nom és Olga Díguez. No me'n vaig gaire lluny. D'aquí a mitja hora, dos quarts de dues, sortim i t'expliquem tota la programació de l'Estiueja't. Ràdio Pineda, hem estat a la presentació de la programació que s'ha fet aquesta setmana i hem tingut l'oportunitat de parlar amb l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca, i també amb la regidora de Cultura, Verònica Rebolló. Hem parlat amb elles i aquesta és l'entrevista que podreu escoltar al programa Sortim avui a dos quarts de dues. Que tingueu bon cap de setmana, el dit i fet, i tornem dilluns a les 8 del matí.

0: És la una, l'informatiu del migdia.
1: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. Els fets han passat poc després de les 5 de la matinada, quan un veí alertat d'unes explosions procedents de l'interior de l'establiment. Segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat per l'encesa d'algunes bateries dels patinets, tot i que aquest fet està pendent de confirmació oficial. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat un important dispositiu amb almenys 4 dotacions de bombers, així com patrulles de la policia local i els Mossos d'Esquadra. També s'hi han desplaçat 2 ambulàncies i s'han hagut d'atendre diversos veïns afectats per inhalació de fum. Alguns residents han estat evacuats temporalment dels seus domicilis com a mesura de precaució. Es tracta d'un bloc amb 15 pisos al carrer Àngel Guimerà. El Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda ha obert les inscripcions per una nova oferta de cursos de formació gratuïts adreçats especialment a joves que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. Entre les propostes formatives hi ha la d'auxiliar de manteniment d'instal·lacions hoteleres, la formació de cambrers i personal d'hostaleria, cursos d'animació turística i monitor de lleure. Així ens ho ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Carmen Montoya.
2: Nosaltres ens agrada escoltar molt a l'usuari, ens agrada molt escoltar a l'empresari, saber quines són les seves necessitats i a partir d'aquí doncs comencem a estudiar doncs quins són els cursos que poden ajudar a les persones a formar-se i després d'aquesta formació doncs poder-los donar doncs una oportunitat laboral.
1: A més d'aquestes formacions més específiques, la setmana que ve hi haurà una càpsula formativa de 3 dies d'orientació per a joves que busquen la seva primera feina, on aprendran diversos recursos i també elaborar el seu currículum i afrontar entrevistes de selecció. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la tècnica del Centre Innova, Rosa Elias.
3: Des del Centre Innova veiem quines són aquells cursos que poden atraure també a la gent o fer segones edicions o ampliació de continguts. Aquests d'auxiliar de manteniment, neteja, estem sobre unes 15-20 persones. Monitor de lleure sí que podem, el grup pot ser més nombrós, però igualment ara no mirem tant el número de persones, sinó que s'inscriguin i que després ja els avisarem si tenen plaça.
1: Un recurs de proximitat a través de Treball als Barris, aquest programa que busca connectar directament el teixit empresarial local amb les persones en recerca activa d'ocupació. Us podeu informar al Centre Innova de Pineda, 93 767 15 60. És el telèfon de l'Ajuntament, el 93 767 15 60, amb l'extensió del Centre Innova 4301. Podeu escoltar íntegrament l'entrevista a radiopineda.cat. Nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya amb una manifestació a Barcelona després de rebutjar majoritàriament el preacord amb educació. La mobilització posa a prova la capacitat del col·lectiu en el conflicte amb la Generalitat, mentre alguns sindicats mantenen negociacions sense la participació de la USTEC. A Pineda i l'Almaresme té una repercussió desigual a escoles i instituts. Segons els centres, bona part del professorat que s'ha mobilitzat fins ara continua donant suport a la vaga. Malgrat el rebuig majoritari dels docents, el Departament d'Educació aplicarà el preacord amb els sindicats que sí hi donen suport, que són professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. Esquerra Republicana de Pineda celebrarà demà dissabte un tardeig festiu obert a la ciutadania. Serà un acte a les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre a la plaça de les Mèlies. L'objectiu de la trobada és donar a conèixer la candidata del partit per les eleccions municipals de 2027, Carolina Rodríguez, així com també generar un espai de diàleg sobre el futur del municipi, segons ha dit Esquerra Republicana en un comunicat. Els assistents podran conversar amb la candidata i compartir inquietuds. Carolina Rodríguez va ser escollida cap de llista el 28 de novembre de l'any passat. L'ANC porta avui a Pineda a l'economista David Ros. Farà una xerrada des de les 7 de la tarda a l'Auditori de Pineda amb un debat amb el títol El cost econòmic i social de formar part de l'Estat espanyol. La xerrada aportarà una visió sobre l'impacte econòmic i social d'aquesta realitat, obrint la porta també a la reflexió i al diàleg entre els assistents. Està organitzat per Assemblea Pineda i el Consell Local de la República. I la cultura és protagonista aquest cap de setmana a Pineda per l'actuació del grup català Mishima. Actuen aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori. La banda catalana és una de les protagonistes de la programació especial del 10è aniversari de l'Auditori. El grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris i especialment també per actuar a Pineda en un missatge que ens ha enviat David Carabent, que és veu i guitarra de Mishima a Ràdio Pineda.
4: Serem a Pineda de Mar per oferir un concert de Mishima. En tenim moltes ganes, estem treballant en un nou àlbum i aquests concerts de principis d'estiu ens agraden moltíssim. La gent està amb moltes ganes ja d'anar de vacances, les primeres calors ens encenen a tots i estic segur que serà una jornada magnífica. Un dissabte de juny a Pineda de Mar, què més vols?
1: Entrades al preu de 20 euros al web auditoripineda.cat. I a Poblenou demà dissabte tenim la revetlla d'estiu de l'associació Art per Art. Ens ho explica Fina Segura, membre de l'entitat.
5: Art per Art, aquest dissabte fem la revetlla. L'objectiu és que comença el bon temps i sobretot tenir el contacte amb la gent del barri i tothom que es vulgui apropar. Tindrem música en directe amb en Jordi Vila i entre pans freds i calents a preus populars. Us esperem a passar una nit a la fresca superdivertida.
1: Doncs ja ho sabeu, una nit a la fresca aquest dissabte al vespre a Poblenou de l'associació Art per Art amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. I dos esdeveniments esportius destacats aquest cap de setmana. A Pineda tenim dissabte una nova fita esportiva, l'estrena del Tri Relay Hiatló. És una nova experiència en triatlons que arriba a Pineda en una competició per majors de 18 anys en un circuit tancat i vora al mar. També destaquem diumenge la cursa de 10 quilòmetres. Arriba la 22a edició. És una de les proves populars més destacades del Maresme. Organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament, la cursa sortirà a 8:45 del matí del Passeig de la Marina i finalitzarà al poliesportiu de Can Xauvet. A banda d'aquestes activitats, també us destaquem que hi haurà una gincama gratuïta a la natura per tota la família, a càrrec de l'entitat Corriols Pineda. La cita és aquest dissabte a les 10 del matí amb sortida des de la Biblioteca Serra i Moret. És una gincama familiar per la Vall de la Riera en una activitat gratuïta organitzada per Corriols Pineda dins la Setmana de la Natura. També hem de destacar que fins diumenge es celebra a Calella l'Aplec de la Sardana, que és una cita gairebé centenària, nascuda el 1926. Hi ha espais al Parc del Mau i al Passeig de Manuel Puigverd de música, tradició i, evidentment, de les sardanes, que són molt esperades. I encetem un cap de setmana estable, amb calor més moderada i que ens ha portat ja la nit de dijous a divendres i a primera hora d'aquest matí força aigua a Pineda, 25 litres concretament, la màxima d'ahir 26 graus, la mínima d'avui 15 graus i més fresqueta en general. Tot això ens ho explica Jordi Pérez, el nostre home del temps.
6: Força núvols, sobretot zones del litoral i prelitoral i també cap a zones interiors. Els núvols baixos poden fer-se bastant presents gran part de la jornada. No descartem que de forma local els núvols puguin deixar anar alguna gota, algun petit xirimiri, però poca pluja hem d'esperar, per no dir gens. I amb temperatures fresques, a la falta d'insolació, fresca. Demà dissabte es pronostica un dia de sol, potser encara a les primeres hores restes d'algun núvol baix, sense més conseqüències, i amb més sol demà, i temperatures clarament a l'alça respecte a avui. Demà entrarà una mica de garbí, en hores del migdia a la tarda la mar en conjunt estarà tranquil·la. Pot haver una mica lleugera mar de fons d'aquest vent del sud d'ahir. Diumenge més sol, més caloreta, ja ens podem acostar cap als 24-25 graus, vents en fluixos, la mar estarà molt tranquil·la, la tendència serà a més estabilitat encara a l'inici de la setmana que ve i més calor, brises, molt bona mar i en principi tranquil·litat.

0: 104.6 FM.
1: Ja coneixem la programació de l'estiuejat Pineda la Fresca d'aquest estiu.
2: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Concerts tributs com Tina Turner.
3: Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón.
1: Hombres B. El último de la fila i sessions amb DJs com Maceta Soundbeat i DJ Trapella. I espectacles sorprenents com Nexus, que fusiona dansa aèria i música electrònica en directe. Tot plegat sense oblidar la cultura popular, els espectacles familiars, les habaneres, la rumba i moltes més propostes. Tot gratuït i a l'aire lliure. Si voleu saber-ne tots els detalls, quedeu-vos perquè sortim.
2: Sortim a Ràdio Pineda.
1: Ja s'ha presentat la programació de l'estiuejat Pineda a la Fresca. Anem a comentar tot aquest ampli programa d'activitats que tenim per aquest estiu en un format que Pineda hi aposta de totes totes. Ens acompanya l'alcaldessa de Pineda, Sílvia Biosca. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
1: I saludem també la regidora de Cultura, Verònica Rebollo, també bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bé, m'ha agradat molt, alcaldessa, quan ha dit que tenim aquests espais de trobada i convivència, referint-se com una bona inversió per Pineda.
4: Doncs sí, és una bona excusa per agafar la cadira, aquesta imatge que tenim de quan érem petits i petites, no? Que les nostres àvies agafaven la cadira i sortien a la Fresca. D'aquí surt una mica, no? Aquesta proposta d'estiu, que ja és la segona edició, que vam començar l'any passat, amb aquesta idea, no? De poder doncs, sortir a la Fresca, no? A compartir espais amb el veí, no? El de la plaça, el dels carrers ha evolucionat una miqueta, no? Però vaja, encara els carrers i les places del nostre municipi fan també, no? Tenen també aquest objectiu, no? De poder-te trobar amb aquell veí o veïna que potser fa molts dies que no saludes, no? I poder xerrar, no? I que millor que poder compartir aquest moment amb cultura, no? Amb música de fons, amb teatre, amb un monòleg, no? I d'aquí ve l'inici de tot plegat, no? De l'estiuejat.
1: Clar, perquè sota aquest paraigua tenim un ampli ventall de cultura, de participació, d'espectacles de carrer, accessibles a tothom, fer que la cultura sigui accessible a tothom. De fet, això és una altra manera, no? D'entendre la cultura.
5: Doncs sí, i evidentment es té en compte, doncs, Pineda té una població, doncs, són molts ciutadans i ciutadanes de diferents edats.

0: són molt assequibles, però hi ha aquesta tarifa, no? Hi ha aquest preu d'accés, no? Que al final doncs, no tothom pot permetre's la cultura, i pensem que el nostre municipi tothom ha de poder seure's a una plaça i poder veure una bona actuació de jazz o de country, o de poder anar a ballar a la fresca, o poder veure un espectacle aeri, no?, de dansa aèria, com veurem, no?, que tenim la gran sort de portar-lo a Pineda, no?, de poder anar a Sara Llorenç, a seure'ns en un banc i veure un espectacle d'aquesta qualitat, amb música en directe, amb una orquestra aquest any en directe, espectacular, no?, que veuen doncs, a Tòquio o a Mèxic.
1: No? Sí, que deies que era referent a tot el món, no?
0: Clar, és un grup de dansa aèria, no?, que són d'aquí, són de Castelló, i assagen molt a propet nostre, però ells es dediquen a anar per tot el món, no? I per tant, penso que podem sentir-nos molt orgullosos, no?, i orgulloses de poder veure-ho aquí tan a propet, no?, a casa nostra.
1: La primera edició, que va ser l'any passat, va anar molt bé. Entenc que n'hem après també, no?, perquè aquest any heu presentat novetats.
0: Sí, hi ha novetats, no? L'any passat va ser, ostres, tinc la intuïció, no?, tenim la intuïció que això anirà molt bé, no?, que això agradarà, que això és el que la gent vol, no?, que és molta activitat cultural i variada arreu, a diferents emplaçaments de Pineda, i bé, jo penso que vam encertar, no?, que es va encertar, i que bé, i que aquí estem repetint model i ampliant, no?, fem un 35% més d'actuacions, passem de 23 a 31 actuació aquest any, va la programació de festa petita, per entendre'ns, per arrodonir, fins a la festa major de finals d'agost. I bé, i a més complementarem amb totes les activitats pròpies, no?, de la festa major petita, la festa major ordinària, la gran. Vull dir que encara ens queda molt per presentar. Pineda no para, no para, no? I en aquest cas seguim estiuejant-nos, no?, aquest any una miqueta més, una mica més.

0: Aquest any hi trobarem més activitats, com ara comentava Sílvia, amb, no sé si els espais són els mateixos o també hem hagut d'ampliar.
1: Els espais hem mantingut els mateixos. Ja l'any passat els vam triar, no? Són aquells espais doncs, on hi ha restauració, no? Bàsicament, on es, més es mou la gent, no? I que la gent pugui estar asseguda, doncs, si vol, amb una cadira mirant un espectacle X, però també des d'una terrassa, no? I donar vida doncs, a aquest teixit, no? Doncs de comerç, no? Turisme de Pineda. Referent al que deies, és una iniciativa de govern, és una iniciativa viva, com qualsevol altra ha de ser així, creiem, i és molt bé, tenim aquest model, arrenques, evidentment, més o menys l'estructura sempre és la mateixa, però crec que sempre has d'estar sempre en un punt més, no, pensant què, no, perquè al final doncs, la gent també li agrada que el sorprenguis.
0: L'estiuejat està molt en sintonia amb l'època en què estem, en els temps que corren, i hem incorporat com a novetats que ens ha agradat molt aquest vespreig, el tardeo, no? Que ara és aquesta paraula tan coneguda, tan popular.
2: Sí, ho dèiem, no sabem com dir-ho d'una manera que tothom entengui, no? Al final és un tardeo, l'entenem així. I tardeo què vol dir? Doncs música, no? De tarda. Fugim, no? De les opcions nocturnes, que estan molt de moda, inclús pel jovent, per la gent més jove, en què ja no surten de nit, no? Com a la nostra època, quan érem joves, diríem, sinó que ara ja surten més de tarda i incorporem aquesta tendència. Penso que hem d'estar a la guany, no? Hem d'estar sempre pendents de què es mou, no? I què es fa, i què és modern, i què és actual. I, per tant, aquesta novetat, no? Del tardeo. De tarda, no? De tarda amb un DJ que és el que ens va fer, no? El Toni Aguilar és el pregoner de l'any passat i ens vam quedar amb ganes de més i aquest any fa un tardeo i llavors aquesta innovació, no? Que és el tardeo fit, no? El tardeo fit vol dir doncs, aquest moviment que hi ha brutal per cuidar-se, no? Per cuidar, per fer salut, perquè en definitiva quan ens movem sigui la moguda

0: que sigui física, fem salut, doncs la incorporem també aquest any a l'estiuejat i, per tant, doncs, fem una primera prova, no?, el 5 de juliol, en aquest cas serà a Llorenç, amb aquesta música, no?, de DJ en directe i activitat física. No cal portar res, cal portar roba còmoda, unes malles, uns pantalons curts...
1: I motivar-se.
0: Una mica motivada, això sí, motivada... Però, vaja, que no té cadascú el seu nivell de dificultat. Ens ajuda, en aquest cas, Can Chauvet, no?, que és el nostre referent, també, i d'altres, no?, privats que ens han dit, ostres, doncs això pot estar molt bé, no?, perquè activem també un públic, no?, que potser, doncs bé, va a caminar, va a córrer, va a un altre lloc i també pot tenir aquest espai dins de l'estiuejat.
1: A més, la gent arrossega gent, eh? I la gent que es mou en l'àmbit de l'esport, en l'àmbit més fitness, també porten, sí, molta gent i, evidentment, doncs, mira, també està bé, no?, que es pensi
0: gent
1: en ell.
0: Molt saludable, no? Sí, és un ambient saludable, molt maco, molt sa, no?, gent que ve a passar-ho bé, doncs això, música abans de l'activitat, llavors aquesta horeta d'activitat física i després, doncs mira, si vols que hem de quedar a prendre un cafè, un gelat o a sopar en aquella zona, doncs benvingut sigui, no? Perquè també l'objectiu, no?, comentava també la regidora, no?, però l'objectiu de tot plegat és dinamitzar, no?, l'economia del nostre municipi, no?, i jo penso que hem trobat aquest eix genial, no?, que és unir cultura i unir comerç i restauració, no?, amb aquest objectiu plegat, no?, que és escolta, anem a passar una bona estona, anem a gastar-nos els calarons aquí a Pineda, no?, perquè bé, doncs al final, doncs tots també es tracta d'això, no?, de treballar molt, no?, i que quan hi ha tanta gent a Pineda, doncs també li traiem aquest profit. Let the party begin!
2: Sortim a Ràdio Pineda.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Tony Aguilar y esto es un saludo a todos los oyentes de Radio Pineda. Un fuerte abrazo enorme de paz y amor para todos.

0: A banda de totes aquestes novetats, també n'hi ha d'altres en un àmbit, diguéssim, més d'escena, no? Clar, ens ha agradat molt sentir un nom propi de l'escena catalana, és tot un senyor, en Joan Pera, que el tindrem a Pineda, que és... Vaja, em sembla que havia vingut fa temps...
1: Havia vingut a Pineda, que passa que ara fa temps, no? I ens consta que a ell també li fa il·lusió tornar a Pineda, o sigui, i penso que és també doncs, el que diem, no? Per un tipus de públic doncs, que segurament doncs, que la gent estarà encantada de tornar-lo a veure. I no oblidar-nos doncs, també dels espectacles que diem de quilòmetre zero, que al final sempre intentem que almenys dos dels espectacles siguin de persones, doncs, no? D'autors de Pineda, que en aquest cas aquest any és el Gustavo Jiménez i el duet Dona.
0: Què faran?
1: Doncs el Gustavo Jiménez bàsicament és música. Toca la guitarra, ell, i canta. I duet Dona, és teclat, i canten les dues. Que segurament una de les components, la Núria, hi haurà molts nens de Pineda que la recordaran. Aquí ho deixo.
0: Doncs ho descobrirem. No, no podem dir res més, no, regidora?
1: No, que sigui sorpresa.
0: Doncs que sigui sorpresa. Clar, tot això es conjuga també amb molta música, amb orquestres, no? Sobretot la gent gran que o els amants de la música d'orquestra, les de tota la vida, les que són també un referent a Catalunya i que també han trepitjat Pineda.

0: Doncs sí, no? No ens podem perdre, no? Intentem innovar, intentem sempre fer coses diferents, però al final, no? Les orquestres de tota la vida, la xata que l'any passat va causar, no? Furor.
1: 25 anys, sí. I venen amb un format una mica més gran.
0: A més és aniversari i pensem que estarà molt i molt bé. La Montgrins, no? Tot un referent, no? L'orquestra clàssica que ho fa i ho fa molt bé, les versions, els grups de versions, que potser una mica més jove però no tan jove, no? Que estem aquí una mica a l'edat intermitja, doncs agrada molt per anar a passar una bona estona amb amics i passar-ho d'allò més bé. La festa Holi, no? Dels pols, que molts pares i mares ho diem, no? Que amb les pols de colors, però vaja, que també és una oferta, doncs, que molt atractiva, sobretot pels més petits de la casa. També hi ha activitats, no? Més de teatre, musicals infantils. Però vaja, hi ha els tributs.
2: Sí, sí, aquí volia aturar-me perquè, clar, hem vist noms molt importants, concerts tributs, a Tina Turner, Hombres G, que en aquest cas seran Hombres B, El Último de la Fila, Delincuentes... Home, quin luxe!
0: Sí, és un luxe perquè, a més és música que coneix tothom, forma part, no, de les nostres vides, tots els que acabem d'anomenar, no? La Tina Turner, l'altre dia fèiem una mica de repàs, no era meva, però si és que, clar, va marcar... no? l'època, la seva època, la de després, i seguirà marcant època sempre, no? Perquè és música que mai passarà de moda, no? un clàssic dels clàssics, no? Los Hombres G, no? Els que tenim aquesta edat, per entendre'ns, no? Mare meva, no? Van marcar una època, no? I L'Último de la Fila igual. Bé, són referents, no? I llavors hi ha una altra que són com un mix, no? De Melendi, Fito i Estopa, eh? Oi, els tres? Sí. Que aquí, doncs, hi haurà una mica de popurri, no? Però que cançons superconegudes, no? Molt conegudes, que de ben segur ens faran moure els peus.

0: A tot això, també tindrem ocasió d'aprendre a ballar, per qui no en sàpiga, perquè això està molt bé. Fareu els dijous balls a la plaça, que això sí que ho manteniu, però amb l'oportunitat també d'aprendre a ballar.
1: Sí, algun dia també ja, no? Perquè això també hi ha anat molt a l'alça, el de ballar, el tema del ball de salsa, bachata... Doncs bé, està molt bé, és una altra manera de moure's, no? Abans parlàvem de l'exercici físic, doncs el que balla em fa molt l'exercici i que estem encantades, no?, de poder oferir també aquests balls a la plaça que vaja, penso que és el més demandat de fa molt temps, totalment, amb diferència, que en aquest cas seran els dijous a plaça Espanya.
0: Doncs Pineda es vesteix per l'ocasió amb molts complements que la faran ben bonica aquest estiu, les havaneres també, i em volia aturar també, no?, amb el tema havaneres i el tema gegants. Les havaneres l'any passat, el grup que va venir, que és el que ve també aquest any, que repeteixen, van sorprendre moltíssim a tothom.

0: Sí. La veritat és que és un tema força tradicional, sempre fa una mica de por innovar, perquè, clar, tu t'esperes una actuació determinada, no? Tots tenim a la ment, no?, una idea de què ens volem trobar, no? I va encantar, va encantar. Jo penso que és un grup molt dinàmic, ho fan molt bé, canten espectacular, són molt joves, que transmeten aquesta energia, no?, i aquesta actualització en el fons, no?, d'això tan clàssic, tan nostre, no?, tan tradicional, que són les habaneres, no? Per tant, no pot ser un altre lloc, és la plaça Sant Pere Pescador. Tindrem aquest grup el dia 31 de juliol.
1: Exacte, que és la Festa del Mar.
0: Els gegants, no?, la revolta i la remoguda.
2: Que aquí els heu triat també aquest any per començar tota la moguda de l'estiueja.
0: Sí, sí, sí, també comença, quin dia és? El 19 de juny, 19 de juny. Ara ja comencem a tenir l'agenda, Sí, hem editat el llibre i això sí que no em voldria oblidar. S'ha editat el llibre, igual que es va fer l'any passat, el tindrem en format també digital, perquè sempre hi ha el que prefereix tenir-lo al mòbil i el té, se'l baixa al mòbil i va amb el mòbil i ja està, però sempre hi ha encara el que el vol en paper. Per tant, és un format molt petitó, de butxaca, que cap a totes les bosses, i que s'edita, que també es farà el repartiment a totes les cases i també a Can Comas. Aquí a l'Ajuntament hi haurà edicions en paper per a qui prefereixi aquesta opció.
2: I que a Ràdio Pineda també us en informarem a través del portal de notícies radiopineda.cat, a través de les nostres xarxes socials, els butlletins informatius, les agendes, els caps de setmana. Per tant, tothom n'estarà molt informat, però que tranquils, que ho rebreu a casa.
0: Sí, exacte. I xarxes socials, jo penso que és una de les oportunitats que tenim, no?, per poder estar al dia, no?, i fem recordatoris i anirem penjant, perquè, clar, ara hem fet la difusió, no?, que hem d'explicar un programa, clar, de 2 mesos i mig. Entenem que no
2: és impossible ara tampoc resumir-ho tot, hem intentat fer una pinzellada.
0: Tampoc és l'objectiu, però vaja, que hi ha llibret, que per tema de xarxes socials, no?, és una via molt ràpida i molt pràctica, no?, de poder estar al dia, així que aconsellem a tothom, no?, que encara no segueixi les xarxes socials oficials de l'Ajuntament, doncs que ho faci, perquè és una via ràpida també d'assabentar-te d'aquestes activitats. I si el món...
2: L'estiueja et Pineda la Fresca comença el dia 19, que és el tret de sortida de la programació d'aquest any, amb la revolta gegantera, que això és èxit assegurat. Sí. L'any passat, permeteu-m'ho dir així, ho van petar, i aquest any crec que se'ns quedaran els carrers estrets i petits, plens de gent per acompanyar els gegants en aquesta cercavila que fan, no?
0: Sí, sí, sí, comencem de molt bona... No, molt bona opció, molt bona oferta, i bé, i seguim, no? Penso, bé, no, que la Verònica també coincidirà, no?, que es fa el millor que hem pogut, no? Ja l'any passat vam fer la reunió de valoració, no?, de coses que es poden millorar, coses que cal repetir, coses que cal ampliar, no? I bé, i aquí estem, no?, amb més oferta cultural que mai, i que esperem veure-us a tots pels carrers i les places de Pineda.
2: Anava a acabar també amb un missatge que ara més o menys la Sílvia ja l'ha dit, no? Sí. Però aquest missatge jo diria que planer de forma molt de tu a tu, Sílvia, com quan et trobem al carrer, també la regidora de Cultura, la Verònica Rebollo. Què us agradaria dir a la gent de Pineda, la gent que ens escolta, la gent de comarca, no? Perquè a la ràdio també arribem lluny.
0: Sí, i de gent de fora,
2: I de gent de fora.
0: Sí, sí, que... Tenim ja missatges de pobles veïns, no?, que ens pregunten quan publiqueu l'estiueja, no? Això vol dir que la proposta va agradar, que no en teníem cap dubte, no?, que ho vam fer amb tot el cor i tota l'ànima, i que bé, que esperem, doncs, que aquest augment d'activitats agradin a tothom, que repetim alguna cosa, perquè és cert, no?, de la dansa aèria, per exemple, molta gent després ens va dir: ostres, jo no m'ha arribat la informació, no m'he assabentat. És normal, tothom tenim la nostra feina, el nostre dia a dia, els nens amunt, els nens avall, però aquest any no hi ha excusa. Aquest any no tenim excusa, repetim la companyia, que no us ho podeu perdre. És segurament l'acte central, el que requereix de més inversió de mitjans, però Pineda s'ho mereix, així que esperem doncs, que agradi tota la programació i bé, i que ens retrobem, no?, en aquests espais de convivència culturals que hem pensat per tots vosaltres.
2: Verònica.
1: Doncs això, retrobar-nos, conèixer-nos, que sempre ho dic, no?, quan vaig a visitar-vos a la ràdio, coneixem-nos, parlem, no?, que a vegades doncs, estem molt acostumats potser a criticar-nos els uns als altres i la manera de conèixer-nos i saber com funcionen les coses doncs, està bé. I a més està molt bé perquè la gent també ens fa propostes, el que dèiem, és una iniciativa viva i doncs que prenem nota, no?, quan es diuen jo conec un grup o jo a mi m'agradaria, no sé què, no?, i doncs fem cas, encara que no ho sembli a vegades.
2: Doncs tindrem ocasió per conèixer-nos, per trobar-nos, saludar-nos, gaudir de tota aquesta amplíssima programació de l'Estiueja't, dirigida a totes les edats, per tant molt familiar i per tots els gustos. Moltíssimes gràcies també per atendre'ns, acabar de presentar tota aquesta programació al públic assistent i res, agrair-vos moltíssim que ens hàgiu atès a Ràdio Pineda, l'alcaldessa Sílvia Biosca, gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I gràcies també a la regidora de Cultura, Verònica Ribolló.
1: Gràcies a vosaltres.

Soc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 del vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 3. Notícies.
1: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat bombers, policia local i Mossos d'Esquadra. I també s'hi han desplaçat dues ambulàncies que han hagut d'atendre veïns afectats per la inhalació de fum. El centre Innova ha obert les inscripcions per a una nova oferta de cursos de formació gratuïts, adreçats especialment a joves que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. Jornada de vaga de docents a tot Catalunya amb una manifestació a Barcelona després de rebutjar majoritàriament el preacord amb Educació. Malgrat el rebuig majoritari, el Departament d'Educació aplicarà el preacord amb els sindicats que hi donen suport, que són professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. Esquerra de Pineda organitza un tardeig festiu per presentar la seva candidata, Carolina Rodríguez, és aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de les Mèlies. L'ANC de Pineda organitza per aquest divendres una nova sessió de debat amb el títol El cost econòmic de formar part de l'Estat, a càrrec de l'economista David Ros. És des de les 7 de la tarda a l'Auditori. El grup Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori de Pineda. Més informació a auditoripineda.cat. Pineda acull aquest dissabte la prova esportiva del Tri-Relay Hiatló, una nova fita que s'estrena, una competició que fusiona cursa a peu, entrenament funcional en un format intens. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres celebra la seva 22a edició amb un recorregut vora el mar que es farà diumenge, organitzat per Gesport amb el suport de l'Ajuntament i que sortirà 8:45 del Passeig de la Marina. De l'àmbit de la cultura i el lleure també destaquem que Art per Art celebra aquest dissabte la seva revetlla d'estiu a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, una festa que començarà a les 9 del vespre. Gincama gratuïta a la natura per a tota la família a càrrec de l'entitat Corriols Pineda. Si voleu participar, la cita és aquest dissabte a les 10 del matí amb sortida de la Biblioteca Serra i Moret. A comarca destaquem que fins diumenge es celebra l'aplec de la Sardana a Calella, una cita gairebé centenària. I els gegants de Pineda són els convidats d'honor de les festes de Manacor de Mallorca durant aquest cap de setmana. I encetem cap de setmana estable, amb calor moderada, després de deixar enrere la pluja d'aquesta passada nit, 25 litres que han caigut a Pineda.

s'apaguen els llums, comença el concert, cauen cançons, el públic atent, en una pregunta ens aixequem, i em mires i et miro enmig de la gent, s'acosta el cantant.

pell. Que si no entenem què ens passa, si ens perdem i no sabem què fer, passarem per sobre dels problemes i així n'aprendrem. Et prometo fer-te l'esmorzar 8 dies per setmana. Et prometo un petó de bon dia i sent de bona nit.

0: Són les 4. Notícies.
1: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat bombers, policia local i Mossos d'Esquadra. I també s'hi han desplaçat dues ambulàncies que han hagut d'atendre veïns afectats per la inhalació de fum. El centre Innova ha obert les inscripcions per a una nova oferta de cursos de formació gratuïts, adreçats especialment a joves que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. Jornada de vaga de docents a tot Catalunya amb una manifestació a Barcelona després de rebutjar majoritàriament el preacord amb Educació. Malgrat el rebuig majoritari, el Departament d'Educació aplicarà el preacord amb els sindicats que hi donen suport, que són professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. Esquerra de Pineda organitza un tardeig festiu per presentar la seva candidata, Carolina Rodríguez, és aquest dissabte a partir de les 6 de la tarda a la plaça de les Mèlies. L'ANC de Pineda organitza per aquest divendres una nova sessió de debat amb el títol El cost econòmic de formar part de l'Estat, a càrrec de l'economista David Ros. És des de les 7 de la tarda a l'Auditori. El grup Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori de Pineda. Més informació a auditoripineda.cat. Pineda acull aquest dissabte la prova esportiva del Tri-Relay Hiatló, una nova fita que s'estrena, una competició que fusiona cursa a peu, entrenament funcional en un format intens. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres celebra la seva 22a edició amb un recorregut vora el mar que es farà diumenge, organitzat per Gesport amb el suport de l'Ajuntament i que sortirà 8:45 del Passeig de la Marina. De l'àmbit de la cultura i el lleure també destaquem que Art per Art celebra aquest dissabte la seva revetlla d'estiu a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, una festa que començarà a les 9 del vespre. Gincama gratuïta a la natura per a tota la família a càrrec de l'entitat Corriols Pineda. Si voleu participar, la cita és aquest dissabte a les 10 del matí amb sortida de la Biblioteca Serra i Moret. A Comarca destaquem que fins diumenge es celebra l'aplec de la Sardana a Calella, una cita gairebé centenària. I els gegants de Pineda són els convidats d'honor de les festes de Manacor de Mallorca durant aquest cap de setmana. I encetem cap de setmana estable, amb calor moderada, després de deixar enrere la pluja d'aquesta passada nit, 25 litres que han caigut a Pineda.

0: rest del món.
1: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper, que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
2: Toca fer la renda, però aquest any, zero estrès. Del 8 d'abril al 30 de juny, posa't en mans d'Idea Assessoria i deixa que els nostres experts s'encarreguin de tot. Ens trobaràs al carrer Jaume Balmes, 26 de Pineda. Reserva hora ara mateix entrant a www.ideaserveis.es. Tria dia i hora per la teva cita prèvia i obtindràs un regal. Idea Assessoria. Quan els números parlen, nosaltres els entenem.
3: Ara, amb Dental Company Pineda, t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de brackets amb emblanquiment inclòs. Demana la teva cita en el 937 069 257.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

0: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà de Pineda, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. Els fets han passat passades les 5 de la matinada, quan un veí ha alertat d'unes explosions procedents de l'interior de l'establiment. Segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat per l'encesa d'algunes bateries de patinets, tot i que aquest fet està pendent de confirmació oficial. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat un important dispositiu amb almenys 4 dotacions de bombers, així com patrulles de la policia local de Pineda i dels Mossos d'Esquadra. Destacar que s'hi han desplaçat 2 ambulàncies que han hagut d'atendre diversos veïns afectats per la inhalació de fum, i alguns dels residents han estat evacuats temporalment dels seus domicilis com a mesura de precaució. Es tracta d'un bloc amb 15 pisos al carrer Àngel Guimerà. Altres qüestions destacades és que el Centre Innova de Pineda ha obert les inscripcions per a una nova oferta de cursos de formació gratuïts adreçats especialment a joves de Pineda que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. La formació s'ha dissenyat a partir de les necessitats reals d'empreses locals i té com a objectiu principal millorar la recerca de feina i també facilitar la inserció laboral. N'ha parlat la regidora de l'àrea, Carmen Montoya.
1: Ens agrada molt escoltar l'empresari, saber quines són les seves necessitats, i a partir d'aquí doncs comencem a estudiar quins són els cursos que poden ajudar a les persones a formar-se, i després d'aquesta formació poder-los donar una oportunitat laboral.
0: D'aquestes formacions també destaquem una que comença la setmana que ve. És una càpsula informativa de 3 dies d'orientació per a joves que busquen la seva primera feina, on aprendran a elaborar el seu currículum, afrontar entrevistes de selecció i també a conèixer diversos àmbits on podrien trobar feina aquest estiu. Per a més informació, el telèfon del Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda, que és el 93 767 1560, 93 767 1560, extensió 4301. I del temps, destacar la pluja que ens ha deixat aquesta nit, fins a 25 litres ben caiguts i aprofitats, com diu el nostre home del temps, i es presenta ara un cap de setmana estable i amb calor moderada.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any fes-la amb Arklos i que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector, transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 2249 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Diumenge a les 8 del vespre obrim zona chill out de Ràdio Pineda. Una selecció premium del millor chill out, ambient, lounge i chill house per acabar la setmana com et mereixes. Chill out. Cada diumenge a les 8 del vespre a Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM i a radiopineda.cat. Entra i desconnecta.

0: Són les 6. Notícies.
1: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat bombers, policia local i Mossos d'Esquadra. I també s'hi han desplaçat dues ambulàncies que han hagut d'atendre veïns afectats per la inhalació de fum. El centre Innova ha obert les inscripcions per a una nova oferta de cursos de formació gratuïts, adreçats especialment a joves que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. Jornada de vaga de docents a tot Catalunya amb una manifestació a Barcelona després de rebutjar majoritàriament el preacord amb Educació. Malgrat el rebuig majoritari, el Departament d'Educació aplicarà el preacord amb els sindicats que hi donen suport, que són professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. Esquerra de Pineda organitza un tardeig festiu per presentar la seva candidata, Carolina Rodríguez. És aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de les Mèlies. L'ANC de Pineda organitza per aquest divendres una nova sessió de debat amb el títol El cost econòmic de formar part de l'Estat, a càrrec de l'economista David Ros. És des de les 7 de la tarda a l'Auditori. El grup Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori de Pineda. Més informació a auditoripineda.cat. Pineda acull aquest dissabte la prova esportiva del Tri-Relay Hiatló, una nova fita que s'estrena, una competició que fusiona cursa a peu, entrenament funcional en un format intens. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres celebra la seva 22a edició amb un recorregut vora el mar que es farà diumenge, organitzat per Gesport amb el suport de l'Ajuntament i que sortirà 8:45 del Passeig de la Marina. De l'àmbit de la cultura i el lleure també destaquem que Art per Art celebra aquest dissabte la seva revetlla d'estiu a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, una festa que començarà a les 9 del vespre. Gincama gratuïta a la natura per a tota la família a càrrec de l'entitat Corriols Pineda. Si voleu participar, la cita és aquest dissabte a les 10 del matí amb sortida de la Biblioteca Serra i Moret. A comarca destaquem que fins diumenge es celebra l'aplec de la Sardana a Calella, una cita gairebé centenària. I els gegants de Pineda són els convidats d'honor de les festes de Manacor de Mallorca durant aquest cap de setmana. I encetem cap de setmana estable, amb calor moderada, després de deixar enrere la pluja d'aquesta passada nit, 25 litres que han caigut a Pineda.

0: Imagina el teu negoci més fort, més útil, més proper. Que creix de la mà d'una associació capaç d'ajudar-te a les gestions del teu dia a dia. Gent de Pineda dona suport i confiança. Amb Gent de Pineda et formaràs part de la xarxa de negocis del teu entorn. Obre els ulls, associa't i mira tot el que Gent de Pineda pot fer per tu.
1: Ara, en Dental Company Pineda, gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb emblanquiment inclòs per només 2.999 euros. Demana la teva cita en el 937 069 257.
2: Dental Company, porque sonreír es salud.
3: Fa més de 50 anys que a Termotur ens encarreguem de crear bon clima per a la teva llar o empresa. Ho fem gràcies a un gran equip humà i eficaç, capaç d'oferir-te solucions integrals en gestió energètica. Som empresa col·laboradora de gas natural. Seguim innovant en instal·lacions i manteniment d'aire condicionat, calefacció i tractaments d'aigua. Apostem per les energies alternatives. Termotur, el Riarany dels Frares 7 i 8 de Pineda i a termotur.com.
4: La Casa del Ritme. Tot una dècada de música dance concentrada en el tardeo més contundent de la comarca. La Casa del Ritme. Cada dissabte a les 8 del vespre a

0: Són les 7. L'informatiu del vespre.
1: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. Els fets han passat poc després de les 5 de la matinada, quan un veí alertat d'unes explosions procedents de l'interior de l'establiment. Segons les primeres informacions, el foc s'hauria originat per l'encesa d'algunes bateries dels patinets, tot i que aquest fet està pendent de confirmació oficial. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat un important dispositiu amb almenys 4 dotacions de bombers, així com patrulles de la policia local i els Mossos d'Esquadra. També s'hi han desplaçat 2 ambulàncies i s'han hagut d'atendre diversos veïns afectats per inhalació de fum. Alguns residents han estat evacuats temporalment dels seus domicilis com a mesura de precaució. Es tracta d'un bloc amb 15 pisos al carrer Àngel Guimerà. El Centre Innova de l'Ajuntament de Pineda ha obert les inscripcions per una nova oferta de cursos de formació gratuïts adreçats especialment a joves que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. Entre les propostes formatives hi ha la d'auxiliar de manteniment d'instal·lacions hoteleres, la formació de cambrers i personal d'hostaleria, cursos d'animació turística i monitor de lleure. Així ens ho ha explicat la regidora de Promoció Econòmica, Carmen Montoya.
2: Nosaltres ens agrada escoltar molt a l'usuari, ens agrada molt escoltar a l'empresari, saber quines són les seves necessitats i a partir d'aquí doncs comencem a estudiar doncs, quins són els cursos que poden ajudar a les persones a formar-se i després d'aquesta formació doncs, poder-los donar doncs, una oportunitat laboral.
1: A més d'aquestes formacions més específiques, la setmana que ve hi haurà una càpsula formativa de 3 dies d'orientació per a joves que busquen la seva primera feina, on aprendran diversos recursos i també elaborar el seu currículum i afrontar entrevistes de selecció. Ho ha explicat a Ràdio Pineda la tècnica del Centre Innova Rosa Elias.
3: Des del Centre Innova veiem quines són aquells cursos que poden atraure també a la gent o fer segones edicions o ampliació de continguts. Aquests d'auxiliar de manteniment, neteja, estem sobre unes 15-20 persones, monitor de lleure sí que podem, el grup pot ser més nombrós, però igualment ara no mirem tant el número de persones, sinó que s'inscriguin i que després ja els avisarem si tenen plaça.
1: Un recurs de proximitat a través de Treball als Barris, aquest programa que busca connectar directament el teixit empresarial local amb les persones en recerca activa d'ocupació. Us podeu informar al Centre Innova de Pineda, 93 767 15 60. És el telèfon de l'Ajuntament, el 93 767 15 60, amb l'extensió del Centre Innova 4301. Podeu escoltar íntegrament l'entrevista a radiopineda.com. Nova jornada de vaga de docents a tot Catalunya amb una manifestació a Barcelona després de rebutjar majoritàriament el preacord amb educació. La mobilització posa a prova la capacitat del col·lectiu en el conflicte amb la Generalitat, mentre alguns sindicats mantenen negociacions sense la participació de la USTEC. A Pineda i l'Alt Maresme té una repercussió desigual a escoles i instituts. Segons els centres, bona part del professorat que s'ha mobilitzat fins ara continua donant suport a la vaga. Malgrat el rebuig majoritari dels docents, el Departament d'Educació aplicarà el preacord amb els sindicats que sí hi donen suport, que són professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. Esquerra Republicana de Pineda celebrarà demà dissabte un tardeig festiu obert a la ciutadania. Serà un acte a les 6 de la tarda fins a les 9 del vespre a la plaça de les Mèlies. L'objectiu de la trobada és donar a conèixer la candidata del partit per les eleccions municipals de 2027, Carolina Rodríguez, així com també generar un espai de diàleg sobre el futur del municipi, segons ha dit Esquerra Republicana en un comunicat. Els assistents podran conversar amb la candidata i compartir inquietuds. Carolina Rodríguez va ser escollida cap de llista el 28 de novembre de l'any passat. L'ANC porta avui a Pineda a l'economista David Ros. Farà una xerrada des de les 7 de la tarda a l'Auditori de Pineda amb un debat amb el títol El cost econòmic i social de formar part de l'Estat espanyol. La xerrada aportarà una visió sobre l'impacte econòmic i social d'aquesta realitat, obrint la porta també a la reflexió i al diàleg entre els assistents. Està organitzat per Assemblea Pineda i el Consell Local de la República. I la cultura és protagonista aquest cap de setmana a Pineda per l'actuació del grup català Mishima. Actuen aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori. La banda catalana és una de les protagonistes de la programació especial del 10è aniversari de l'Auditori. El grup ha expressat la seva il·lusió per tornar als escenaris i especialment també per actuar a Pineda en un missatge que ens ha enviat David Carabent, que és veu i guitarra de Mishima a Ràdio Pineda.
4: Serem a Pineda de Mar per oferir un concert de Mishima. En tenim moltes ganes, estem treballant en un nou àlbum i aquests concerts de principis d'estiu ens agraden moltíssim. La gent està amb moltes ganes ja d'anar de vacances, les primeres calors ens encenen a tots i estic segur que serà una jornada magnífica. Un dissabte de juny a Pineda de Mar, què més vols?
1: Entrades al preu de 20 euros al web auditoripineda.cat. I a Poblenou demà dissabte tenim la revetlla d'estiu de l'associació Art per Art. Ens ho explica Fina Segura, membre de l'entitat.
5: Art per Art, aquest dissabte fem la revetlla. L'objectiu és que comença el bon temps i sobretot tenir el contacte amb la gent del barri i tothom que es vulgui apropar. Tindrem música en directe amb en Jordi Vila i entrepans freds i calents a preus populars. Us esperem a passar una nit a la fresca superdivertida.
1: Doncs ja ho sabeu, una nit a la fresca aquest dissabte al vespre a Poblenou de l'associació Art per Art amb el suport de l'Ajuntament de Pineda. I dos esdeveniments esportius destacats aquest cap de setmana. A Pineda tenim dissabte una nova fita esportiva, l'estrena del Tri Relay Hiatló. És una nova experiència en triatlons que arriba a Pineda en una competició per majors de 18 anys en un circuit tancat i vora al mar. També destaquem diumenge la cursa de 10 quilòmetres. Arriba la 22a edició. És una de les proves populars més destacades del Maresme. Organitzada per G-Sport amb el suport de l'Ajuntament, la cursa sortirà a 8:45 del matí del Passeig de la Marina i finalitzarà al poliesportiu de Can Xauvet. A banda d'aquestes activitats, també us destaquem que hi haurà una gincama gratuïta a la natura per tota la família, a càrrec de l'entitat Corriols Pineda. La cita és aquest dissabte a les 10 del matí amb sortida des de la Biblioteca Serra i Moret. És una gincama familiar per la Vall de la Riera en una activitat gratuïta organitzada per Corriols Pineda dins la Setmana de la Natura. També hem de destacar que fins diumenge es celebra a Calella l'Aplec de la Sardana, que és una cita gairebé centenària, nascuda el 1926. Hi ha espais al Parc del Mau i al Passeig de Manuel Puigverd de música, tradició i, evidentment, de les sardanes, que són molt esperades. I encetem un cap de setmana estable, amb calor més moderada i que ens ha portat ja la nit de dijous a divendres i a primera hora d'aquest matí força aigua a Pineda, 25 litres concretament, la màxima d'ahir 26 graus, la mínima d'avui 15 graus i més fresquet en general. Tot això ens ho explica Jordi Pérez, el nostre home del temps.
6: Força núvols, sobretot zones del litoral i prelitoral i també cap a zones interiors. Els núvols baixos poden fer-se bastant presents gran part de la jornada. No descartem que de forma local els núvols puguin deixar anar alguna gota, algun petit xirimiri, però poca pluja hem d'esperar, per no dir gens. I amb temperatures fresques, a la falta d'insolació, fresca. Demà dissabte, despronosticar un dia de sol, potser encara a les primeres hores restes d'algun núvol baix, sense més conseqüències, i amb més sol demà, i temperatures clarament a l'alça respecte a avui. Demà entrarà una mica de garbí, en hores del migdia i la tarda la mar en conjunt estarà tranquil·la. Pot haver una mica lleugera mar de fons d'aquest vent del sud d'ahir. Diumenge més sol, més caloreta, ja ens podem acostar cap als 24-25 graus, vents en fluixos, la mar estarà molt tranquil·la, la tendència serà a més estabilitat encara a l'inici de la setmana que ve i més calor, brises, molt bona mar i en principi tranquil·litat.

0: si et conformes amb el que diu l'esborrany de la renda, pots estar perdent diners. Arklos és la gestoria especialitzada en autònoms, pimes i particulars que mira al detall tot el que et pots deduir de la teva declaració de renda. Informa-te'n a l'Avinguda Montserrat 110 de Pineda i a arklos.es. La renda d'aquest any, fes-la amb Arklos. I que Hisenda no es quedi amb més del que li toca.
1: Els nostres somriures són alegres, simpàtics, sincers. Són somriures amb dents sanes i boniques. Centre Mèdic i Dental Pineda. Prenem cura de la teva salut dental amb totes les garanties mèdiques i sanitàries. Finançaments a mida i el propi centre, amb pressupost tancat, sense sorpreses i amb la primera visita gratuïta. Centre Mèdic i Dental Pineda, a l'Avinguda Montserrat de Pineda, 93 767 22 22 i a centremedicpineda.com.
2: Si estàs pensant vendre o llogar la teva propietat, fes-ho de manera segura i amb tota tranquil·litat. De Castro i Oviedo Immobiliaris. És a dir, l'Antoni i la Carme donen professionalitat, avalada amb més de 30 anys d'experiència en el sector. Transparència i confiança amb tracte proper. De tu a tu. Pregunta també pel refinançament de la teva hipoteca i segur que hi sortiràs guanyant. De Castro i Oviedo. Oficina carrer Moragas i Barret 3844 de Pineda. 637 80 22 49 i decastrooviedo.com. Gestió de proximitat.
3: Hola, sóc Otmar Schuster, OTDJ. T'espero cada dissabte de 6 a 8 al vespre i cada diumenge de 12 del migdia a 2 de la tarda amb el compte enrere dels 30 èxits de la setmana i les 5 novetats aspirants al nostre top. Aquí a

0: Són les 8. Notícies.
1: En surt aquesta matinada al carrer Àngel Guimerà, on s'ha produït un incendi en un local dedicat a la venda i reparació de patinets elèctrics. L'avís dels veïns als serveis d'emergència ha mobilitzat bombers, policia local i Mossos d'Esquadra. I també s'hi han desplaçat dues ambulàncies que han hagut d'atendre veïns afectats per la inhalació de fum. El centre Innova ha obert les inscripcions per a una nova oferta de cursos de formació gratuïts, adreçats especialment a joves que busquen una oportunitat laboral aquest estiu. Jornada de vaga de docents a tot Catalunya amb una manifestació a Barcelona després de rebutjar majoritàriament el preacord amb Educació. Malgrat el rebuig majoritari, el Departament d'Educació aplicarà el preacord amb els sindicats que hi donen suport, que són professors de secundària, Comissions Obreres i UGT. Esquerra de Pineda organitza un tardeig festiu per presentar la seva candidata, Carolina Rodríguez. És aquest dissabte, a partir de les 6 de la tarda, a la plaça de les Mèlies. L'ANC de Pineda organitza per aquest divendres una nova sessió de debat amb el títol El cost econòmic de formar part de l'Estat, a càrrec de l'economista David Ros. És des de les 7 de la tarda a l'Auditori. El grup Mishima actua a Pineda aquest dissabte a 8:45 del vespre a l'Auditori de Pineda. Més informació a auditoripineda.cat. Pineda acull aquest dissabte la prova esportiva del Tri-Relay Hiatló, una nova fita que s'estrena, una competició que fusiona cursa a peu, entrenament funcional en un format intens. La cursa de Pineda de 10 quilòmetres celebra la seva 22a edició amb un recorregut vora el mar que es farà diumenge, organitzat per Gesport amb el suport de l'Ajuntament i que sortirà 8:45 del Passeig de la Marina. De l'àmbit de la cultura i el lleure també destaquem que Art per Art celebra aquest dissabte la seva revetlla d'estiu a la plaça de la Biblioteca de Poblenou, una festa que començarà a les 9 del vespre. Gincama gratuïta a la natura per a tota la família a càrrec de l'entitat Corriols Pineda. Si voleu participar, la cita és aquest dissabte a les 10 del matí amb sortida de la Biblioteca Serra i Moret. A Comarca destaquem que fins diumenge es celebra l'aplec de la Sardana a Calella, una cita gairebé centenària. I els gegants de Pineda són els convidats d'honor de les festes de Manacor de Mallorca durant aquest cap de setmana. I encetem cap de setmana estable, amb calor moderada, després de deixar enrere la pluja d'aquesta passada nit, 25 litres que han caigut a Pineda.

Diumenges a les 8 del matí a Ràdio Pineda obre el Club dels 80. Reviu les millors cançons dels 80 amb els grans èxits dels artistes més emblemàtics. La barreja perfecta de nostàlgia i energia al Club dels 80. El Club dels 80. Diumenges, de 8 a 12 del migdia, a Ràdio Pineda.

Són les 9. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

Són les 10. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6 FM.

0: Molt bona nit. Just quan ha acabat doncs, la sintonia, comencem Nit de Rock, el 94.6 de l'FM, la teva ràdio, Ràdio Pineda, l'inimitable ràdio. Amb tots vosaltres, en Jordi, tot seguit ens començarà a parlar del que escoltarem aquesta nit, perquè farem unes novetats i després doncs, uns remakes, uns revivals, uns aniversaris, dieu-li com vulgueu. Però de moment comencem amb les novetats. Amb què comencem?
1: Doncs mira, bona nit a tothom. Començarem... Avui en tenim quatre de novetats, perquè després tenim el Rewind, aquells que se'ns va quedar de la setmana passada, i a més n'hem afegit un que aquesta setmana també fot 50 anys, un discasso que després en parlarem. Però avui comencem amb una banda de rock anglesa que s'anomena Jailer, que canalitza l'esperit cru del rock clàssic dels 60 i 70 amb un toc modern, riffs contundents, veus commovedores i una presència en viu arrolladora. Led Zeppelin i Free van servir d'inspiració per als Jailer i el seu àlbum de debut. Són una gent de Midlands que tenen una devoció mariana per Led Zeppelin sobretot, ja a més amb les veus o més o menys podreu doncs, intuir-ho, no? La banda és més directa amb la seva interpretació, no es desvia massa del camí que han trillat, cantant James, com diguem, té una veu innegable de l'estil de Plan Geddy Lee. A mi em recorda bastant a l'Andrew Stocksdale de Wolf Mother, i la resta de la banda tampoc es queden enrere, no? El disc s'anomena Boys and Heart, va sortir per Silver Lining Music el dia 29 de maig del 26 i donarà que parlar, esperem. Ens ofereix un impressionant àlbum debut que porta el rock clàssic del 70 a la dècada, diguéssim, del 2020 en endavant. No? Bon aire retro, aquest àlbum celebra la grandesa del rock i el fet de que la nova generació rendeixi homenatge a les arrels del hard rock amb influències de blues que d'una forma tan impactant que demostra una atemporalitat vigent i que esperem que es mantingui en el temps. Escoltarem, primer diem que són la banda la conformen Ricky Hotchkiss, el baix i tecles, el Tyler Arrowsmith, no Aerosmith, ni Tyler, guitarra, James Bartholomew a la veu i a la guitarra i l'Ed Evans a la bateria. I d'ells escoltarem quatre cançons, que són Getaway, Hate to See It and Over the Mountain, és la dos i Osborne, i una cançó que es diu Rins, que en Pere volia dir alguna cosa.
2: Aquesta gent, si no vaig equivocat, em sembla que van de taloners de Deep Purple, de la gira...
1: Sí, crec que sí, crec que sí, sí. Que Purple crec que treuen disc el juliol, també en parlarem bastament, perquè si tot el disc és tan bo com el single, al tanto.
2: Bueno,
1: al tanto.
2: Ja n'han tret un segon,
1: sí, un segon, sí, sí. A veure si l'escoltem aviat. Però ara, de moment, és temps de Jailer des d'aquest Voices and Horn. Endavant, aquí a Nit de Rock.

Vinga, després de Jailer continuem amb la canya perquè anem a escoltar The Cruel Intentions, que ens presenten un disc anomenat All Hail Hypocrisy d'aquest 2026, i aquí doncs conformen la banda Lizzie Devine, vocals i guitarres, Christian Solhaug, guitarres, Matt Wernerson, bateria i backing vocals, i Robin Nilsson, també doncs en el baix i backing vocals. The Cruel Intentions doncs es va fundar el 2015, és una banda sueco-noruega, composada per aquests components, i cal destacar que aquest disc és el tercer llarga durada, és brut, sorollós i disparatat quan vol, més incisiu del que sembla ser a primera vista i farcit de tornades molt enganxoses, no? És bastant increïble que una banda amb tan pocs discos, perquè en té 3 només, tot i que van començar el 2015, ocupi un lloc doncs tan destacat a l'escena lazy hard o lazy metal dels països nòrdics. Està clar que ja comptaven amb una base de fans gràcies al cantant, perquè era el guitarrista, era el Lizzie Devine, era el cantant i guitarrista dels Veins of Jena. Cruel Intentions ens ha creat un àlbum doncs, que sap perfectament d'on te ve, però sobretot que sap on te vol anar, que és una cosa interessant, o sigui, no va allò fent tombarelles cap aquí, tombarelles cap allà. Només escoltar una primera fase d'un dels temes que diu "Me reúno con mis héroes del Sunset Strip de Hollywood en donde todo comenzó", ja doncs diu per on doncs van els trets, perquè realment és el que fan, doncs és honorar les seves influències. Però no és tot això només la història, perquè el All Hail Hypocrisy és un dels discos on exactament el so sòrdid dels Àngels és el que està més present, barrejat amb el hard rock escandinau a l'estil Backyard Babies, i tampoc doncs és una cosa que sigui molt desastrosa, sinó que més aviat és interessant. Els temes els tenim en un altre paper, ara us els diré, que són Triple Threat, When Eden Burn, Bad Addiction i Intentions, Prorid Head. Nosaltres, doncs, The Cruel Intentions.

0: Vinga, i després dels senyors de Cruel Intentions anem ara doncs, amb una banda doncs, que practica un hard rock melòdic o UR doncs, bastant potent. I hem de dir doncs, que el mercat de la UR doncs, està gairebé tan saturat com ho estava a finals dels 80, principis dels 90. Des de llavors la UR ha estat molt viu i cuejant a Europa, no? Però la majoria dels americans no es van donar compte. I els Cry tenen un problema. 4 àlbums, 4 cantants, i aquest àlbum presenta una formació completament diferent, amb només el guitarrista Andreas Gillstrand com a únic representant de la banda original. Ells han tret un quart disc anomenat Aftermath, Cry 4, Aftermath, per Frontiers, que va sortir el dia 24 d'abril del 26, amb un carismàtic nou vocalista anomenat Simon Boss, unint-se en el guitarrista fundador, l'Andreas Gillstrand. Hem de dir doncs, que, evidentment, doncs, fan el que és l'AOR doncs, més popular, no? Amb bé, doncs, teclats, grans teclats, amb guitarres doncs, punyents, però també amb molta melodia, secció rítmica que sap quan s'ha d'accelerar i quan s'ha de donar un respir, arranjaments refinats, un inconfundible estil escandinau que defineix l'àlbum. És un disc doncs, que s'ha d'escoltar a tot volum, segons diuen doncs, els experts, amb finestres a baix del cotxe, volumen alt, i els veïns, bé, els veïns... O bé a dins del cotxe, no? Perquè, clar, això és Fardon Rock, bueno, com nosaltres vam
1: això,
0: dir, doncs...
1: Això aquí seria reggaeton a tota hòstia,
0: I bueno, poses, però de tant en tant encara allò que baixes les finestres i poses Fardon Rock, encara dius, mira, encara hi ha gent amb classe, no? Vinga, va.
1: Sí, però aquí és allò perreu.
0: Bueno, aquí sí, però nosaltres hem d'intentar doncs, que el Fardon Rock tiri endavant.
1: Sí, senyor.
0: Si no, no anem bé. Vinga, escoltarem 4 cançons d'aquest Aftermath dels Cry. Rust, Left in Silence, Through the Window i Only You, que no és la dels Platters, és la d'ells, dels Cry. Endavant!

0: I anem a continuar amb la melodia i amb el AOR, entre cometes. El que passa que si ja abans estàvem, diguéssim, els països escandinaus, a Suècia, anem cap al Canadà, que fan un AOR, doncs, com més reposat, no? Com més mesurat, però sempre amb molta qualitat. I aquest és el cas dels Fatal Vision, que ens presenten Four Sides to Every Story Revives. És una banda que està formada per Simon Marwood, cantant, Juan Miguel Gómez Montán, tanto, guitarrista.
1: Molt canadenc.
0: Molt canadenc, sí. Andrew Burns, és el nebot del senyor Burns, al baix.
2: Monty Burns.
0: Exacte, i l'Alex Wickham a les bateries. És una banda canadenca de hard rock melòdic que ens presenten aquest disc amb estudi a través d'Escape Music, en format digital i sí, en format aquest que pots descarregar-te i amb CD físic, no? És el quart àlbum en estudi i el seu primer per Escape Music. Ens ofereix una experiència multimèdia perquè realment doncs, és immersiva, perquè cada cançó té un clip i realment això el fa doncs, una curiositat, no? Com a mínim. El disc doncs, ens reemprèn l'esperit atemporal del rock melòdic clàssic amb un enfocament doncs, de producció doncs, actual i amb influències de bandes com Survivor, Journey, Bad English, Heart o Asia i amb alguns arranjaments un pèl més progressius, no? Composat principalment per el Simon Marmut i el Juan Miguel Gómez Montán, inclou col·laboracions d'Alessandro Albeck i o Michael Shotton i membres de Boulevard, mentre que el baixista Andrew Burns i el bateria doncs, és la primera vegada que composen al llarg d'aquesta banda, no? Perquè no havien composat mai o no havien estat mai acreditats, com a mínim, no? A més, l'àlbum doncs, compta amb una impressionant llista de col·laboradors, vocalistes i guitarristes, com pot ser Felix, Bon Jovi o Triumph, David Forbes, cantant de Boulevard, Mike Holden, també de Boulevard, Harry Hess, també de Harry Mascarem, un cantant, Jeff Scott Soto, Paul Lane, Alessandro Alvecchio, J. Canal Club, Michael Shotton, que és el bateria i cantant de Bon Groove, Mark LaFrance i David Cagle, de Silent Tiger. Jo penso que fan coros més que res, però bé, la cosa és el que hi ha, no? La producció està a càrrec de Merwood, Montan i el Northrop, mentre que les mescles van córrer a càrrec del Northrop i el legendari productor Ron Nevison. Mike Shotton va supervisar doncs, la producció de la veu principal i Alexandre Alvecchio la dels coros. En conjunt l'àlbum doncs, ofereix 14 temes que per mi és un pèl llarg i sobretot la partida de la meitat hi ha masses lentes pel meu gust, amb distintes intensitats i realment doncs, personalitat pròpia. Tots ells doncs, formats en moments destacats que conviden doncs, a una escolta doncs, pausada i acurada, no? Tot i que és una gran sorpresa dins del hard rock canadenc actual que es aconsegueixi refrescar el gènere sense perdre les seves arrels més clàssiques, les arrels canadenques. Escoltarem 4 temes, com hem fet amb totes les novetats, que seran els següents: All That Glitters, No More Tears to Cry, Fly i, per acabar, Girl Against the Wall. Amb vosaltres, Fatal Vision.

0: Vinga, com falten 5 minuts per 2 quarts, a veure si ens dona temps, perquè avui farem un rewind. No sé si durarà gaire temps, perquè sempre ho fem salat.
1: Sempre fem salat, exacte.
0: Bueno, és igual, farem...
1: 4 nius, no, sí. Havien de ser 3.
0: Sí, sí, realment sí.
1: Perquè bueno, clar, després volem posar molts de temes, sí, però volem posar molts de temes.
0: Mira, el que farem, Paco, en traurem un parell d'aquests i farem... Mira, farem 3 temes d'aquest No Heavy Petting de UFO.
1: Realment. No Heavy Petting!
0: No Heavy Petting, que era el disco que feia 50 anys, doncs ara fa 15 dies, i que la setmana passada doncs vam fer salat i no el vam poder posar. Tercer disc d'UFO, el primer amb un teclista oficial que és ni més ni menys que en Peronell.
1: L'amic d'en Marco.
0: En Dani Peronell, que això, el Peronell devia venir de Peronell.
1: Català, Peronella, de la Peronella.
0: De la Peronell i la Peronella, segur. Un personatge que viu aquí a Espanya, crec que viu,
1: sí,
0: aquí,
1: sí,
0: a Barcelona.
1: Crec que està per aquí, a més a més casada amb una...
2: No, sobrina del
0: Winsor. Sí, sí, sí,
3: però que no surt gaire lluny de la comarca de Barcelona, eh?
1: Província
3: de Barcelona.
0: Algun dia en Marcos farà 5 cèntims. Bé, UFO en aquell moment
3: doncs, Marco, que...
0: va incorporar Dani Peroné al teclat i van fer un disc que s'anomena No Heavy Petting, un discasso realment. Per mi no supera el Forzit, que era el seu anterior predecessor, però que és un disc doncs molt bo, i el qual escoltarem 3 cançons al final, Paco, en traurem 2. Escoltarem Natural Thing, que és un clàssic, que és la cançó que en teoria obre el Strangers in the Night, encara que després
1: ho van canviar
0: en les versions CD i tot això, l'Expanded
1: ho van canviar,
0: no van canviar amb ella, no van començar amb ella. I'm a Loser, que també surt en el Strangers in the Night, i al final farem How We Lady, que és un tema molt ben parit. I després, quan acabem, doncs escoltarem un disc doncs que també fa 50 anys aquesta setmana i que en fi, ja
1: vinga, fot-li, que si no perdem temps.
0: UFO, vinga.
1: UFO.

0: Vinga, i després d'escoltar No Heavy Petting the UFO, doncs també aquesta setmana també doncs ha fet 50 anys de l'edició d'un dels millors discos d'instrumentals, que de fet va ser el disc instrumental de rock més venut
1: durant molt de temps,
0: fins que va aparèixer el
1: Surfing with the Aliens
0: del Satriani, que no és ni més ni menys que el Wire de Jeff Beck,
1: des
0: de l'any 76, on d'alguna manera doncs ja consolidava, no?, l'estil de jazz rock.
1: Sí, sí,
0: que va començar, un any abans amb el Blow by Blow de
1: sí, un
0: disc, disc instrumental també, que és brutal, i en aquí d'alguna manera doncs ja consolida un estil, no?, que després aniria després amb el...
1: Sí, va anar del rock, no?, dur, se'n va anar, sí, cap a la fusió, sí, o cap al
0: un
1: jazz rock.
0: Un rock dur molt primigeni, amb molt de toc de blues i de rhythm and blues, sí, també, no?
1: Que sobretot amb el toc de rhythm and blues i primigeni era més amb el Rod Stewart. Quan ja està amb el Ben Montaigne, sí, ja és més, sí, ja és més hard rock, eh?
0: Més hard rock.
1: El
0: però
1: de la taronja...
0: Una base de rhythm and blues.
1: I el Rock and Ready són molt hard,
0: sí,
1: rock.
0: Sí, sí. Però aquí, bueno, aquí es deixa de cantants, no?
1: Sí, no?
0: Es dedica ja a fer instrumentals, juntament en aquí, encara Max Middleton i el Richard Bailey, encara que venien del Blow by Blow, encara toquen algun tema, però aquí realment es rodeja de gent doncs més podem dir versar amb el jazz, com és el narrador Michael Walden, amb la bateria, que és un animalot. Sí. Fins i tot ha estat amb els últims Journey. Amb el Wilbur Vasco, un baixista doncs, que ha tocat amb tot Déu i que és una virgueria sònica, i amb el Jan Hammer.
1: Jan Hammer.
0: Que venia de Mavishnu, oh, i que...
1: I després va anar a Miami Vice.
0: Es nota, sí. El Neil Sean, sí. Sean Hammer. Evidentment aquí el tema jazz rock, que ja en el Blow by Blow ja era bastant preponderant,
1: sí,
0: doncs aquí agafa

0: 4.
1: Que seria Let Boots, que és el disc, la cançó que obre el disc, impepinable. Good Bad Port Pie Hat és una versió del Charlie Mingus,
0: Charlie Mingus.
1: És acollonant, que és una versió, és un tema que s'ha d'estar amb els cigarros, els que fumeu, o amb el porro, els que d'allò.
0: I si no fumes, te'l fots també, no passa res.
1: I un gotet de whisky.
0: No tossis per això.
1: Un gotet de whisky, amb la llum allò de la tènue i tal. Sophie, que també és un temazo, i Blue Wind, que també fan amb Jam Hammer en el directe, amb
0: sí.
1: Jam Hammer Live a Blue Wind. I no sé, ja, si vols acomiadem
0: ja.
1: Acomiadem
0: ja
1: fins la setmana que ve, que l'altra setmana no farem programa, o sigui que la setmana que ve encara fem programa.
2: Ja campana.
1: Sí, campana, sí. Però el 19. No?
0: El 19. Estem en festa pre-Sant Joan.
1: Sí, això. Però la setmana que ve sí que fem programa. I però de moment escolteu aquest Wyatt,
0: que és una passada.
1: Bocato di Cardinale. Vinga, bona nit, bons germans, visca Déu.
0: Ah!

Són les dues. Ràdio Pineda. Ràdio Pineda. 94.6